0: Acabem de sentir el concert per violoncel i orquestra número 1 en do major, Hoboken 7B, de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets eren el violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa, dirigida per George Malcolm.
1: Catalunya Música.

D'Antonín Dvořák sentirem ara el quartet en piano número 2 en mi bemoll major, opus 87, en la versió d'Andras Schiff, piano i el quartet Panocha.

Allegro con fuoco, lento, allegro moderato grazioso i finale allegro ma non troppo són les quatre parts del quartet en piano número 2 en mi bemoll major, opus 87, que Antonín Dvořák va compondre l'any 1889 i que hem sentit en la versió del quartet Panocha amb la participació del pianista András Schiff.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb música de cambra de Fèlix Mendelssohn. Serà l'octet de corda en mi bemoll major opus 20 en la versió dels membres de l'ensemble Exploration.

0: Una obra de joventut de Fèlix Mendelssohn sentíem l'octet de corda en mi bemoll major opus 20 en la versió de l'ensemble Exploration.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Sentirem a continuació una obra composta sobre textos de Ramon Llull per Carles Guinovart l'any 1978. És el Plan de Nostra Dona Santa Maria, un cicle de melodies que ens ofereixen Marisa Martins, soprano, Jordi Codina, guitarra i el quartet instrumental amb membres de l'OBC sota la direcció d'Alfons Reverter.

Carles Guinovart és l'autor d'aquest plan de Nostra Dona Santa Maria, un cicle de melodies sobre textos de Ramon Llull, compost l'any 1978. Sentíem Marisa Martins, soprano, i Jordi Codina, guitarra, amb el quartet instrumental de membres de l'OBC, sota la direcció d'Alfons Reverter.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb la quarta simfonia italiana, opus 90, de Félix Mendelssohn, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado.

0: L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado, era l'intèrpret d'aquesta quarta sinfonia italiana, opus 90, de Félix Mendelssohn.
1: Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara l'obertura Scherzo i Finale, una composició per a orquestra, l'opus 52 de Robert Schumann, una obra de l'any 1840 que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Neeme Järvi.

L'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Neeme Järvi, ens oferia l'obertura Scherzo i Finale per a orquestra Opus 52 de Robert Schumann.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir els quatre impromptus Deutsch 899 de Franz Schubert en la versió de la pianista Mitsuko Uchida.

Continuem la programació de Catalunya Música ara amb el concert per a flauta, arpa i orquestra en do major Kühl 299 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens sentim la versió de Wilbert Hatzelset, flauta, i Saskia Kvast, arpa, al costat de l'Orquestra Barroca d'Amsterdam i sota la direcció de Ton Koopman.

Sentíem el concert per a flauta, arpa i orquestra en do major Kühel 299 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens han acompanyat Wilbert Hatzelset, flauta, i Saskia Kvast, arpa, amb l'Orquestra Barroca d'Amsterdam i sota la direcció de Ton Koopman.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir el Concerto Grosso Opus 3, número 2, de Georg Friedrich Händel, interpretat pel Brandenburg Consort, dirigit per Roy Goodman.

0: Catalunya Música.
1: Música de Maurice Ravel per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el concert per a piano i orquestra en re major per la mà esquerra, compost l'any 1931 pel pianista Paul Wittgenstein. Ens acompanyen Alicia de la Rocha piano i els membres de l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Lawrence Foster.

0: Maurice Ravel és l'autor d'aquest concert per a piano i orquestra en re major per la mà esquerra, que hem sentit en la versió d'Alicia de la Rocha, piano, i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Lawrence Foster.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb el concert per clave, corda i continu en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach, en una versió per orgue que ens oferiran André Isoard i Le Parlement de Musique, dirigit per Martin Guest.

0: Era el concert per clave, corda i continu en re menor, número de catàleg 1052, de Johann Sebastian Bach, en una versió per orgue que ens oferien André Isouard i Le Parlement de Musique sota la direcció de Martin Gester.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals, un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre, documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Avui, un dia intens pel nostre país, entre les visites internacionals, el que és la gran commemoració d'aquest dimecres 10 de juny de 2026, el centenari de la mort del gran arquitecte Antoni Gaudí, i a més que a Catalunya Música aquesta setmana li dediquem els enregistraments inèdits o poc coneguts de Pau Casals, just a les portes d'arribar el mes de desembre al 150 aniversari del seu naixement. Però al primer temps nosaltres ens agrada contemplar aquestes primeres llums del dia i deixar que, barrejades amb la banda sonora que us proposem, us inspirin a encetar un nou dia amb ganes i amb il·lusió. I com diem sovint, respirant millor. Avui volem començar a ritme de masurca. I bé, sabíeu que Pauline Viardot va ser una gran amiga de Frédéric Chopin? Pauline Viardot era la germana petita de Maria Malibrand i les dues eren les filles del cantant andalús Manuel García. Òbviament es deien Maria García i Paulina García. Les dues van néixer a París i, de fet, les dues prenen el cognom dels primers marits. Vet aquí que Pauline Viardot, a diferència de la seva germana gran, va tenir la sort de tenir una vida llarga. Maria Malibrand va morir relativament jove arran d'una caiguda d'un cavall. Vet aquí, doncs, que Pauline va ser amiga de Chopin, va cantar en el funeral de Chopin, quan es va fer a l'església de la Madeleine, i la seva vida el va recordar sempre. De fet, sembla que fins i tot Pauline Viardot li va explicar a Frédéric Chopin algunes singularitats de la música espanyola. Sabíeu que Chopin va arribar a escriure un bolero, probablement fruit d'aquesta amistat amb Pauline Viardot? Bé, sigui com sigui, Pauline Viardot va agafar algunes de les masurques de Frédéric Chopin i va posar lletra. Les heu sentit mai? Heu sentit mai les delicioses masurques de Chopin cantades?

Així sonen les masurques de Chopin cantades en aquesta ocasió. El títol d'aquesta cançó, entre cometes, era Coquette. És de les sis masurques, de la primera sèrie de sis masurques que Pauline Viardot va convertir en cançons a partir de les masurques de Chopin i que hem sentit interpretada per Marina Comparato, mezzosoprano, i Elisa Triulzi, al piano. Curioses aquestes adaptacions en les que Pauline Viardot adequa un text a l'esperit de les masurques. De fet, el catàleg de masurques de Chopin és amplíssim i aleshores els colors expressius de cada masurca també van canviant. I aquí la sensibilitat de Pauline Viardot, que adequa textos. Ara sentíem una Coquette i tot seguit sentirem un Plante d'amour, plany d'amor.

Delicioses i gairebé obligades aquestes cançons que Pauline Viardot va escriure a partir d'una selecció de masurques del seu amic Frédéric Chopin. La que acabem de sentir, era un plant d'amour, és a dir, un plany d'amor, i l'hem pogut sentir aquesta vegada en la veu de Ina Kancheva, soprano, i Ludmil Angelov al piano. I, de fet, la tercera i última que us proposem de la sèrie de masurques de Chopin, convertides en cançons, novament el text s'adequa a l'esperit de la partitura. Aquesta es titula Aime-moi, estima'm.

0: De la dotzena de masurques que Pauline Viardot va convertir en cançons, aquesta probablement és la més coneguda, o potser hauríem de dir la menys desconeguda. Emma Moi, estima'm. És la versió que hem sentit a càrrec d'Ina Kantsieva, soprano, i Ludmila Angelov, piano. Potser un dels motius que la fa més coneguda és que també és la més exigent a l'hora de ser cantada, la que demana més capacitat tècnica a la soprano que la interpreta. Vet aquí, doncs, una petita curiositat que hem destapat d'aquesta amistat entre Pauline Viardot i Frédéric Chopin. Chopin va aprovar aquests arranjaments en forma de cançons, tot i que no es van publicar fins forces anys després de la mort del compositor. Avui, a ritme de mazurka, mazurkes cantades, hem encetat el nostre primer temps.
1: El primer temps.
0: De cop sentint aquestes cançons arranjades per Pauline Viardot, gran amiga de Chopin, recordem, ho hem dit en començar, va cantar fins i tot en el seu funeral a la Madeleine, doncs de cop ens ha vingut com una nostàlgia evocadora d'aquell París que va circular entre els temps de Lluís Felip d'Orleans i el Segon Imperi de Napoleó III. Un París ple de músiques de saló que anaven sonant i ressonant. I vet aquí que les mazurques que venien de Polònia, doncs van ser part de tot aquest patrimoni social. De fet, fins i tot Barcelona ballava mazurques a finals del segle XIX. La mazurca és una dansa popular polonesa que ve de la regió de Mazòvia, d'aquí el seu nom. És la regió central de Polònia, la capital és Varsòvia, i vet aquí, doncs, que fins i tot a l'Imperi Austríac, que no tenien res a veure amb Polònia, van fer una mena de curiosa adaptació, van agafar les polques txeques i les van escriure a compàs ternari. I en aquestes polques escrites a compàs ternari les van anomenar polques mazurques.

Així d'elegant sonen les polques masurques en mans dels compositors de la família Strauss. En aquest cas era el germà Josef Strauss, el germà segon de Johann Strauss fill, i aquesta era la seva polca masurca titulada Frauenherz, que vol dir cor de dona, opus 166. Ja podeu intuir que l'hem extret d'un dels concerts de la Filarmònica de Viena de Cap d'Any, un dels anys en què la va dirigir el mestre francès Georges Prêtre. Vet aquí, doncs, que això de les masurques ens porta, tal com us dèiem, cap a aquelles flaires del romanticisme, aquelles flaires del segle XIX, i no ens ha de sorprendre que just l'any en què s'acabava el segon imperi de Napoleó III, pocs mesos o setmanes, podríem dir, abans de la guerra franco-prussiana, el compositor Léo Delibes estrenava el ballet Coppelia a París. I el ballet Coppelia, ja sabeu, una història ambientada en un entorn camperol, cosa que li va permetre al compositor incloure danses tradicionals de tota Europa. Hi podem trobar sardes, hi podem trobar valsos, hi podem trobar masurques. L'argument de Coppelia es basa en un relat de l'escriptor romàntic Ernst Theodor Amadeus, normalment es diu Eta, Hoffman, un relat titulat L'home de sorra. El paper de la protagonista femenina, la camperola Swanhilda, ha esdevingut gairebé mític al repertori clàssic del ballet. Bé, doncs, en aquest ballet hi trobem, tal com us dèiem, una masurca. Una masurca que sona així.

exuberant masurca que apareix a l'acte primer del ballet Coppèlia i que hem sentit interpretada per l'Orquestra Filarmònica Eslovaca dirigida per Andrew Morella. Vet aquí, doncs, la música de Deliv, música que serveix de banda sonora del final dels temps del Segon Imperi, dels temps del govern de Napoleó III. I bé, abans hem començat dient que la masurca també es ballava a Barcelona i no són poques les masurques vuitcentistes que ens han arribat en versions pianístiques, fins i tot per cobla. Vet aquí, per exemple, un dels grans pioners de l'escola pianística catalana, que va ser Joan Baptista Pujol, el professor de piano de pianistes tan prestigiosos com Granados, Joaquim Malats i d'altres. Doncs bé, resulta que ell, a part de professor de piano i de pianista, va ser compositor. És veritat que el catàleg de Joan Baptista Pujol avui ha quedat bastant fora de circulació, no és gaire conegut i són sobretot pàgines que encaixen amb el que podríem dir l'esperit comercial de l'època, però no treu això que és patrimoni musical del nostre país i vet aquí que, vaja, són obres d'encant que testimonien la capacitat interpretativa del seu compositor. Aquí tenim aquesta fantasia masurca per piano titulada Roses i Perles. Ves que algun dia no l'hagués pogut sentir fins i tot Antoni Gaudí.

Aquesta era la fantasia masurca per piano, roses i perles, que hem de sospitar que va tenir molt èxit, ja que se'n van fer diverses reedicions de la partitura. Una partitura que, vaja, va dedicada a Antoni Nogués, a ell li va dedicar Joan Baptista Pujol, i que en aquesta ocasió hem pogut sentir interpretada pel pianista Melani Mestre. Aquesta polca masurca l'hauríem de datar aproximadament entre 1860 i 1870, un moment encara incipient en la vida d'Antoni Gaudí. Abans esmentàvem la possibilitat que Gaudí hagués pogut sentir aquesta polca masurca. Clar que, més ben dit, aquesta fantasia masurca, per ser més precisos. Però està clar que aquesta obra es va publicar més o menys en aquestes dates, però que es va continuar interpretant. És més probable que Gaudí hagués conegut Enric Granados, i Granados també ens ha deixat algunes pàgines, sobretot juvenils, en forma de danses de saló. No oblidem que Granados, de jove, doncs es va guanyar moltes bones propines actuant a diferents cafeteries barcelonines, i és per això que va escriure algunes de les pàgines que hem conservat de la primera etapa d'aquest compositor nascut a Lleida, com per exemple la masurca titulada Elvira.

Ens hem estat passejant per les grans cafeteries barcelonines del segle XIX, el Café Filipino, Café Lion d'Or i molts d'altres, en què diferents pianistes interpretaven música com aquesta que acabem de sentir. Entre ells, un joveníssim Enric Granados, que va escriure aquesta mazurca titulada Elvira, i que hem sentit interpretada per Douglas Riba. La música de Granados dona pas ara a la música d'Antonín Dvořák. Deixem aquella Barcelona que va marcar els primers anys de l'estada aquí de Gaudí i seguint el camí de la mazurca, ara ens n'anem cap a les terres de Dvořák, cap a Bohèmia. Dvořák havia fet molta amistat vivint a Viena gràcies a la influència de Johannes Brahms amb l'editor Zimrock. Vaja, perquè ens entenguem, Zimrock va ser qui va publicar les danses eslaves que tothom coneix. Doncs bé, Zimrock li va dir a Dvořák que escolta, i si m'escrivissis una peça que fos així d'estil popular però que fos més virtuosística, així com una obra concertant. I aleshores va ser quan Dvořák va escriure aquesta Mazurek, o Mazurka, és l'opus 49 del catàleg del compositor i la versió original era per violí i piano.

Xula, xulíssima aquesta mazurca per violí i orquestra en mi menor opus 49 d'Antonín Dvořák. La va completar l'any 1880, aproximadament 1879-1880. Després la va orquestrar, la versió original, ja us ho hem dit, era per violí i piano, i l'hem pogut sentir interpretada per Alexander Trostianski al costat de l'Orquestra Filarmònica Russa dirigida per Dmitri Yablonsky. Les mazurques d'un bohemi. Vet aquí aquesta mazurca d'Antonín Dvořák. Però tot seguit arriba una mazurca d'un compositor rus, Alexander Scriabin. Recordeu que la mazurca, que avui és la protagonista d'aquest primer temps a Catalunya Música, és una dansa polonesa d'origen de Bressol. Però és que resulta que Alexander Scriabin va ser un superfan de la música de Chopin. Scriabin de jove és com si d'alguna manera tinguéssim la sensació que Chopin no va morir i que va continuar fent música evolucionant. Les primeres obres de Scriabin respiren, traspuen aquesta inspiració romàntica genuïna de Chopin, però, òbviament, amb un llenguatge harmònic un pèl més avançat. Clar que Scriabin, durant la seva vida, el llenguatge harmònic precisament el va fer avançar moltíssim, però en aquestes obres juvenils, en aquests

opus baixos, és a dir, en aquest cas estem parlant de l'opus 3, doncs vaja'm, que si us diguessin que és una mica Chopin, també ens ho creuríem, com a mínim, una mica. Aquí teniu la mesura que en res sostingut menor, opus 3, número 5, Descriabin.

A mesura que anem descobrint la música per piano de Scriabin, correm el risc de tornar-nos-hi addictes. Si més no, adeptes, i aquí tenim aquesta mazurca, que és una bona candidata entre altres obres juvenils del compositor. Era la mazurca per piano en re sostingut menor, opus 3, número 5. L'hem sentit interpretada per Claire-Marie Legay, Alexander Scriabin, i aquestes delicioses mazurques post-chopinianes, sense cap mena de dubte. Però de la música de Scriabin passem a la de Glazunov, compositor rus que l'any 1894 va escriure les anomenades Escenes de ballet. De fet, és una suite per orquestra. Escenes de ballet és el títol. Que es poden ballar? Sí. Que estan pensades realment per ser ballades? Bé, això potser entraríem en el terreny del matís. Sigui com sigui, som davant d'una suite en 8 moviments, entre els quals hi trobem, mira, ves per on, i que bé que ens va avui, una mazurca.

Aquesta era la masurca de les escenes de ballet Opus 52 de Glazunov. La versió era de l'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigits per Alexander Anisimov. La música de Glazunov. Més masurques que anem afegint en aquest passeig matinal. Avui, el primer temps a Catalunya Música, precisament, si ara sentíem la música de Glazunov, tot seguit sentirem la música de Manuel de Falla, o potser, tot parafrasejant a Gerardo Diego, hauríem de dir allò del pre-Manuel de Antefalla, ja que l'obra que sentirem és de les obres més primerenques del seu catàleg. És una masurca per piano en do menor que va compondre cap a 1900. Aleshores, la família de Falla havien deixat Cadis i ja vivien a Madrid. Van deixar Cadis perquè, bàsicament, Cadis gestionaven tot el comerç que arribava de les penínsules d'ultramar, o de les províncies, per ser més exactes, d'ultramar, de Cuba, etc. I vet aquí que en caure a Cuba, el 1898, la família es trasllada a Madrid. Això fa que Falla vagi a estudiar amb Felip Pedrell just als pocs anys que Pedrell va estar donant classes a Madrid. I aquí va ser quan va sorgir aquesta masurca on, novament, el flaire de la música de Chopin és ben tangible. Però compte que aquesta masurca és de Manuel de Falla, encara que no ho sembli.

Aquest era un falla gairebé inèdit, el que acabem de sentir interpretat pel pianista Daniel Ligorio. Era la masurca que va compondre quan era deixeble de Felip Pedrell al Conservatori de Madrid, cap a l'any 1900. I vet aquí, doncs, que ens mostra un falla just a les portes d'entrar en el terreny de la música d'arrel, que, vaja, seria el tipus d'estil que l'ha caracteritzat. Gerardo Diego deia allò del Premanuel de Antefalla. Doncs bé, resulta que pocs anys després, estem parlant de 1904, un veteraníssim Rimski-Korsakov, encara component, va escriure l'òpera Pan Voyevoda, i en aquesta òpera hi va incloure una masurca que sentim tot seguit.

Era l'Orquestra Filarmònica de Malàisia, dirigits per Case Buckles, qui ens interpretava la mazurca que hem extret d'aquesta òpera tardana de Rimski-Korsakov, Pan Voyevoda, traduït literalment vol dir el governador provincial. Es va estrenar l'octubre de 1904 i va ser una mica fracàs. Però vaja, en qualsevol cas, l'exuberància d'aquesta mazurca ens ha vingut de perles en aquest primer temps que us estem oferint aquest matí a Catalunya Música, ballant-la a ritme de mazurca. Francis Poulenc, ara ja ens traslladem a 1923. Va ser quan va escriure el ballet en un acte Levish. I aquest ballet, que podríem traduir com les cèrvoles, com a metàfora. Les cèrvoles sembla que seria metàfora de les noies joves dels bulevards de París. Doncs bé, aquest ballet inclou una mazurca, però compte que Poulenc ens introdueix un matís en forma de joc musical. Feia un parell de dècades que el jazz havia arribat a París. Claude Debussy ja havia escrit algunes obres en aquest sentit, i Erik Satie també. Doncs aquí el que va fer Francis Poulenc és escriure un rac mazurka.

Això era un rag mazurka, tal com us diem, és com ho va definir el compositor Francis Poulenc en el seu ballet Les Biches, les cèrvoles. Aquí la paraula cèrvoles és una metàfora, òbviament. La versió, per cert, era de l'Orquestra Filharmonia, dirigits per Georges Prêtre. Bé, i anem completant aquesta selecció de mazurques d'aquest matí al primer temps a Catalunya Música, i ho farem amb el compositor de Collbató, Amadeu Vives, que va escriure ja al final de la seva vida creativa la seva gran sarsuela Doña Francisquita. És de les grans sarsueles, i just en l'acte segon apareix aquest fragment que ens ho diu tot. Bailaré una mazurca.

0: Era aquesta escena de l'acte segon de la sarsuela Doña Francisquita, d'Amadeu Vives. Hem pogut sentir les veus de Maria Rosa del Campo, de Norma Lehrer, totes sopranos, Jaume Aragall i Julián Molina, tenors, amb els cantores de Madrid i l'Orquestra Filarmonia d'Espanya, dirigits per Lamberto Gardelli. És l'última mazurca que us hem proposat avui al Primer Temps.
1: El Primer Temps.
0: I just de re, arribem als darrers, darreríssims minuts, deixant sonar una mica del solo del corn anglès de l'òpera Tristany i Isolda, estrenada tal dia com avui, el 10 de juny de 1865, al Teatre de la Cort de Munic.

0: Primeres notes d'aquest deliciós solo pel corn anglès, evocador, nostàlgic, d'una tristesa profunda. Vet aquí un dels moments realment colpidors d'aquesta grandíssima òpera de Wagner que s'estrenava tal dia com avui. I així, doncs, arribem al final del primer temps. I tornem demà puntualment a 6:45, com sempre. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: La música de Montpou, dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple. Va ser un procés llarg trobar el que aquesta música necessitava, havent de buscar un equilibri perfecte, a vegades amb pols oposats, entre flexibilitat i rigor, amb aquesta cosa d'introspecció, però que a la vegada tingui molta llum. És un compositor que segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. És trobar aquell punt que, sí, a vegades pot ser dolorós de bon de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
3: Catalunya Música.

Com n'és d'important la intenció. Però la intenció no entesa com una idea abstracta, sinó com la direcció que ens permet concretar. Reflexionar i decidir amb propòsit serà el que mica en mica ens permeti d'avançar i cada cop ser més a prop d'allà on volem ser. Per fer-ho, però, cal deixar enrere aquella dita que diu que de bones intencions l'infern és ple i portar-les a la pràctica, ni que les passes siguin petites. I així, més enllà de les pujades i baixades del camí, serà l'acció determinada la que finalment ens durà a bon port. Deixem-nos inspirar i guiar i caminem, però amb intenció. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimecres 10 de juny i encetem una nova edició de Tots els Matins del Món. Ja ens sentiu? Aquí som de nou els membres de l'equip, en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Com comença dimecres?
2: Doncs una mica ennuvolat.
1: Una mica ennuvolat. És
2: avui
1: veritat.
2: No veiem el sol.
1: És veritat que de moment aquí a Barcelona el dia és un pèl rúfol. A més, agraïm als que ahir ens vau fer arribar el vostre comentari del que veieu per la finestra, de com està el temps per casa vostra, perquè ens agrada saber que us fem companyia i també poder-nos situar en aquells entorns on sentiu la ràdio. Doncs bé, dit això, comencem amb música, suposo.
2: Doncs sí, com sempre.
1: Clar.
2: Música que ens acompanyarà fins a les 11, fins que us diem adéu fins l'endemà. I en aquesta primera hora doncs, també farem una nova entrada en l'àlbum de la setmana que ens acompanya des de dilluns i que ho farà fins divendres. És aquest nou projecte de la mezzosoprano Colline Dutilleul, un àlbum que interpreta juntament amb la pianista Aurelia Bischofan. És un disc titulat In Dine and Susan Hendon, Music for Verlorene Seelen, és a dir, a les teves dolces mans, música per a les ànimes perdudes, on hi trobem, doncs,

0: Lieder de Franz Schubert i també obres per a teclat de Johann Sebastian Bach. És un àlbum del segell Fugal i Vera i arribarem a les 9 amb les músiques en joc, que cada 15 dies ens porta l'Eulàlia Febrer, que avui ens parlarà de punts per a l'anàlisi ludomusical de la música als videojocs.
1: És que l'Eulàlia en sap tant d'aquest tema i té aquesta capacitat també d'explicar-nos que hi ha molta profunditat al món de la música.
0: Per això la tenim al programa.
1: I tant, que sí.
0: A la segona hora conversarem amb Maike Burgdorf, intèrpret d'arxi llaüt i guitarra barroca. I tancarem el programa amb la quarta paret, el món de l'òpera, amb Maria José Anglès, que dedicarà la producció, dedicarà la seva secció a la producció de les noces de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart, que s'està representant al Gran Teatre del Liceu amb la direcció escènica de Marta Pazos.
1: Quina envejeta, els que ja l'heu pogut veure, eh? També us ho he de dir, però vaja. Que bé, mira,
0: anirà bé, anirà bé tenir-la.
1: Sí, sí, i tant, que ens expliqui coses, i així ens ho faci arribar a tots. Doncs gràcies, Esther, per aquest resum. I avui, doncs, la peça de les 8, que ens porta un entorn de festa, de lleugeresa, de celebració. Cadascú, aquesta festa, que la situï on vulgui, però en el meu cas és que no puc evitar d'imaginar-la en un entorn natural, on trobar-se en companyia dels éssers estimats. Sentirem una de les tonades i danses sueques d'Amanda Röntgenmeier, violinista i compositora, que va saber traslladar el so de la tradició viva a peces com aquesta, que sentim en una versió acabada de publicar, que va a càrrec de l'ensemble Agat.

0: Catalunya Música.
1: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
1: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt...

Doncs de la festa de Rentgenmeier a la porta oberta a la contemplació que ens obria el pianista David Frey. Ell era l'encarregat d'interpretar aquest minuet. L'original el trobem en una de les suites per teclat de Georg Friedrich Händel, però la veritat és que aquesta versió per piano ha acabat assolint vida pròpia i nosaltres que ho celebrem perquè la trobem d'allò més inspirada. Ara, canvi de sonoritat i espai pel vent metall gràcies a una petita marxa de circ. La signava l'holandès Jan Kutzier i aquí l'interpreten els membres del Feeling Brass Quintet.

Sempre va haver una mica d'empenta i si ve de la mà de peces com aquesta, doncs encara millor. Sentíem una de les danses eslaves d'Antonín Dvořák, la primera, concretament, creada per obrir i per impactar. La primera mostra, doncs, d'una col·lecció de 8 peces orquestrals en què el compositor doncs, va inspirar-se en Johannes Brahms i les seves danses hongareses per deixar aquest testimoni de la connexió de la música popular i la tradició clàssica. Jiří Belohlávek la dirigia al capdavant de la Filarmònica Txeca. I d'un gran clàssic, doncs, al món de la nova creació, sentirem un moviment d'un quintet escrit per flauta de bec baixa i quartet de corda. L'australià Lachlan Skipworth juga amb el timbre aeri de la flauta i els trèmolos a les cordes per generar una atmosfera lleugera a l'inici en què a poc la melodia anirà reclamant el seu protagonisme. L'interpreta la flautista Genevieve Lacey amb el quartet de corda australià.

Hem retornat a terres més clàssiques o, per ser més específiques, més romàntiques. Emily Mayer era l'autora d'aquest allegretto al final del seu quartet de corda en fa major, un dels que ha publicat aquest any el quartet Constanze, i que forma part del segon volum que han dedicat als quartets d'aquesta autora alemanya. I si encara saltem una mica més enrere en el temps i reenfoquem el mapa, aterrarem en l'Anglaterra de principis del XIX. Allà hi trobarem Cipriani Potter, pianista, compositor i director, de aquí en sentim un fragment de música orquestral, l'últim moviment de la seva sinfonia en do menor, un allegro molt carregat de força i amb un punt èpic, si voleu, que interpreta així l'Orquestra Nacional de la BBC de Gal·les, dirigida per Howard Griffiths.

La calma com a segell inconfusible en la música de Max Richter. Sentíem The Poetry of Earth, Geophony, un dels tracks del seu disc del 2024, In a Landscape.

0: Les 8 i 37 minuts del matí i aquesta veu de la mezzosoprano Coline Dutilleul, que si no coneixíeu segur que a partir de divendres, després de tot aquest repàs, ja detectareu a l'instant. I tot plegat ens indica que ja som de ple en l'àlbum de la setmana. Un disc amb un títol una mica llarg, però al mateix temps molt bonic, molt inspirador, com és In deinen süßen Händen, Musik für verlorene Seelen, A les teves dolces mans, música per les ànimes perdudes, en què Dutilleul interpreta aquest repertori amb la pianista Aurelia Bischofan i que ha editat Fuga Libera.
1: Recordem que la llavor d'aquest disc és una pregunta del dramaturg, poeta, filòsof i historiador alemany Friedrich Schiller, que va escriure l'any 1788, Schöne Welt, wo bist du? És a dir, món vell, on ets? I a partir d'aquí s'obre un viatge musical que transita per l'absència, la nostàlgia, el dol i la necessitat de trobar consol.
0: Un viatge musical a través d'una sèrie de Lieder de Franz Schubert i obres per teclat de Johann Sebastian Bach. Dos compositors, dos llenguatges diferents, però amb una mateixa voluntat, transformar l'absència en música, tot i cadascú, clar, ho fa a la seva manera.
1: Exacte, Maria. Els Lieder de Schubert, que Coline Dutilleul

I ell ha seleccionat, descriuen precisament els diferents estats de l'ànima. No hi ha una única emoció. I conviuen l'agitació, la desesperança, la nostàlgia, el desig del repòs i, finalment, una certa acceptació. Schubert entén la melancolia com una manera d'existir. Les seves melodies semblen oscil·lar constantment entre la llum i l'ombra. El piano no acompanya simplement la veu. Recorda, pensa, suggereix allò que les paraules no poden expressar. Com a noves mostres d'aquest disc, primer sentirem un lied en què hi apareix la figura de Maria, Vom Mitleiden Maria, el dolor de Maria, una pàgina de gran recolliment on el sofriment es contempla en silenci i compassió. Un lied que acaba dient el següent. El cap de Crist, en els ossos i el cervell, els ulls, orelles i el front, espines punxents, estaven clavades. Les espines destrossaran el cap i el cervell del fill i també el cor de la mare.

Costa posar paraules a aquest disc, és realment això que sentia més Von Mittleiden Maria, el dolor de Maria, de Franz Schubert, des d'aquest àlbum que protagonitza, com dèiem, la mezzosoprano Colleen Dutiel i la pianista

0: pianista Aurelia Vishovan. Però la cosa no s'acaba aquí, oi, Esther?
1: Doncs no, ara continuarem amb la tempesta interior que trobem en el lit titulat Die Junge Nonne, la monja jove, on la crisi espiritual desemboca finalment en un Al·leluia lluminós que s'aconsegueix només després d'una profunda renúncia al món. Les últimes paraules d'aquest lit són aquestes. T'espero, Salvador meu, amb un esguard ple d'anhel. Vine, nuvi celestial, recull la teva núvia. Allibera l'ànima de l'empresonament terrenal. Escolta, a la torre sona plàcida la petita campana, el seu dolç ressò m'atrau irresistiblement vers les altures eternes. Al·leluia. Un lit que enllaçarem amb una altra de les obres per a teclat de Bach, que és la que veia a continuació, el preludi número 2 en do menor del primer llibre del Clavecí ben temperat, que mostra una tensió interior que acaba orientant-se cap a la claredat, cap a la llum.

0: Realment és sorprenent com de bé connecten els repertoris de Schubert i Bach en aquesta proposta que fan la mezzo-soprano Colline Dutilleul i la pianista Aurelia Vichova en aquest disc de la setmana, Esther.
1: Doncs sí, un àlbum, recordem-ho, del segell Fugalibera. Recordem sobretot les dades perquè sabem que hi ha més d'un oient que hi està interessat en aprofundir-hi. El títol és In Deinen Susan Händen, Musik für Verlorene Seelen, que traduït seria A les teves dolces mans, música per a les ànimes perdudes.
0: Demà hi tornarem, perquè doncs sí, encara ens en queden un parell de dies més per anar aprofundint en aquest disc, i serà vora 9:15 del matí, com sempre. I ara és moment de donar pas a la nostra col·laboradora, Aurelia Febrer. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda de nou aquí tots els matins del món i obrim aquest espai dedicat a la música i als videojocs, i a veure què ens has preparat.
2: Mireu, per acabar anar tancant la temporada, us volia proposar un programa una mica diferent del que solem fer. Així ja donem algunes pistes per si els nostres oients volen començar a posar un peu a la de musicologia, que seria fantàstic, o senzillament si es vol començar a escoltar amb unes altres oïdes la música dels videojocs.
0: L'Aurelia es comprant cap a casa, dient, a veure si aneu venint a la meva especialitat, això està molt bé.
2: Sempre, sempre, que aquí som pocs i sempre és tothom benvingut. Llavors, avui, en lloc de centrar-nos en un joc concret, tot i que sí que em centraré una mica en un o en una època, parlarem del com es fa. És a dir, quan algú des de la musicologia decideix posar-se a analitzar la música d'un videojoc, què mira, què escolta i com treballa. I per fer-ho em recolzaré en un capítol concret que, bueno, té gairebé 10 anys, però que continua sent una referència bàsica en aquest camp, que és l'Analyzing Video Game Music, analitzant la música dels videojocs, de Tim Summers, que es va publicar el 2016 dins un volum que es diu Ludomusicology, precisament, Ludomusicologia. Summers és un professor a la Royal Holloway, a la Universitat de Londres, i és un dels noms fonamentals de la ludomusicologia.
0: Doncs ja veig que avui ens endinsarem en el QEICOM d'aquesta disciplina, la musicologia aplicada, diguéssim, al món dels videojocs. I per què has triat, Eulàlia, aquest capítol concret, si ja té 10 anys? Jo suposo que se n'han fet més coses, també.
2: Sí, sí, i tant que se n'han fetes, però realment és un dels primers que aturen el camp i diuen literalment: ens fem una pregunta diferent. Perquè fins llavors el debat era sobretot per què aquesta música

0: i que mereixia atenció acadèmica, no? I Summers proposa passar a l'altra pregunta, que és com. Com estudiem aquesta música? I ho fa amb una virtut que és poc habitual, que és escrivint-ho pràcticament tot en primera persona, més, narrant les seves pròpies decisions com a analista, perquè es vegin per dins, pròpiament, els passos del procés. És cert que el món anglosaxó es tendeix més, parlant, diguem, acadèmicament i quan escrivim de... en primera persona, deixem de banda el plural de cortesia, però això després ell ho incorpora com una metodologia pròpia, que és on hi ha el punt diferencial.
1: Clar, és a dir, que fa una mena de diari d'anàlisi.
0: Exacte, exacte. I tot el capítol s'articula al voltant d'un cas d'estudi concret, que és el primer joc de la saga Halo, el Halo Combat Evolved del 2001. És un joc de dispars en primera persona, ambientat a l'espai, semblant a altres de la mateixa categoria, per exemple, el Counter-Strike o el Call of Duty, pel que fa a mecàniques. Aquest, del que parlarem, té música de Martin O'Donnell i Michael Salvatori i la banda sonora té un so molt reconeixible que comença així.

0: Doncs, Eulàlia, això ha començat amb un cor masculí que gairebé tenia com ressons de cant gregorià, i això per a un joc de ciència-ficció amb naus espacials.
1: Sí, aquesta és justament una de les coses que s'ha més desenvolupa. Però abans d'entrar-hi, si us sembla, veiem una mica el marc general que proposa. Perquè Samus diu que les fonts que té un analista de música de videojoc es divideixen en dos grans grups. D'una banda, les fonts internes del joc, el que és el codi, el motor de la música, els fitxers d'àudio, l'experiència mateixa de jugar, i d'una altra, les fonts satèl·lit, en diu ell, que inclouen entrevistes amb els compositors, notes de les bandes sonores publicades, ressenyes, materials promocionals, tot el que està al voltant, no? I cada grup serveix per una cosa diferent, i un bon anàlisi, segons ell, les combina totes.
2: Per tant, comencem, Eulàlia, si et sembla, per les fonts internes. Què hi entra?
1: La primera decisió és potser la més difícil en aquest sentit, que és quin Halo s'analitza, quin joc, perquè el mateix títol, el mateix joc, pot existir en moltes versions. Tenim, per exemple, el Halo de l'Xbox del 2001, la d'ordinador del 2003, una remasterització del 2011... Cadascuna sona una mica diferent, ja ho vèiem en programes anteriors, que depenent molt del software, per exemple, a disposició, canvia com pot sonar. I aquí Samus fa una broma i ho compara amb el que en musicologia clàssica s'anomena el problema Bruckner, aquesta angoixa dels analistes davant de les múltiples versions vàlides de les simfonies de Bruckner.
2: Clar, sí, sí.
1: Doncs als videojocs passa exactament igual. Primer cal triar una versió i ser conscient de per què s'està escollint aquella en concret.
2: I un cop l'has triada, com l'analitzes?
1: Aquí Samus introdueix un concepte clau que per mi és un dels que, diguem, estableixen d'una forma molt clara com treballem dins l'odomusicologia, que és el que ell anomena el joc analític, que és el que dèiem abans. Vol dir que l'analista ha de jugar al joc, és part de la feina jugar.
0: Quin camp t'has triat, també, de treball. Molt bé, molt bé.
1: Jo dic que és un camp atractiu i que està obert a tothom. Llavors, això es pot fer de moltes maneres diferents. I inclou una variant que m'agrada molt, que ell anomena joc reaccionari, que seria jugar, però contracorrent, que seria fer expressament el contrari del que el joc et demana.
0: De veritat?
1: Sí, perquè així pots respondre preguntes que van més enllà d'allò obvi. Tot té un sentit, no? Llavors, si tu vas seguint el camí, tot segueix el seu curs. Clar. Però què passa si vaig pel camí equivocat? O què passa si em quedo quieta quan m'ordenen córrer o si disparo als meus companys?
0: Això
1: no?
0: Jo crec que són les coses que em passen a mi, però de manera involuntària, al final.
1: O sigui, fas lo de musicologia indirecta.
0: Sí, està bé saber-ho.
1: Aquestes preguntes, que sonen i són en part lúdiques, en realitat poden servir per descobrir l'estructura amagada del sistema musical, perquè ens ensenyen punts que no estan pensats per funcionar.
0: Clar, perquè la música dels videojocs no és lineal, no comença i s'acaba i ha de seguir sempre el mateix recorregut.
1: Exactament. I aquí Samus cita un concepte que va introduir la investigadora Karen Collins el 2008 en el seu llibre, en la Bíblia, d'aquest camp, sembla, el Game Sound, que ja he mencionat algun cop, que és el concepte de música dinàmica, que és música que no s'està interpretant com una banda sonora de pel·lícula fixa de principi a fi, sinó que canvia segons què fa qui juga, gràcies a un motor de programació, no? Que l'activa, l'atura o el substitueix segons disparadors, segons triggers, que es diu en anglès. I en el cas de Halo, Samus descobreix que la música està guardada en clips curts. Descobreix, evidencia. Alguns són clips de pocs segons i, clar, el joc els va combinant i els repeteix segons l'acció.

0: Això que sentim és un fragment de Pillar of Autumn de Halo Combat Evolved, i aquí la cosa canvia, amb percussió, corda, vents metalls. Això sona gairebé, Eulàlia, com una banda sonora de cinema d'acció.
1: Totalment, sí.
2: Totalment. La pregunta natural, després d'escoltar això, després d'intentar descobrir el genoma del joc, és com s'arriba a saber tot el que explicàvem. És a dir, com sap Summers que la música està guardada en clips curts, quins són els disparadors, com s'encadenen... Aquí el capítol és molt útil perquè descriu amb força detall aquesta caixa d'eines, entre cometes, que utilitza. I val la pena dedicar-hi un minut. La primera via és la més senzilla, que és el que dèiem, jugar, però no jugar i ja està, en jugar i enregistrar. Summers fa servir per això programes lliures com l'OBS per gravar la pantalla, Audacity per gravar l'àudio, òbviament es pot fer d'altres formes, i després compara diferents partides per detectar patrons. És una feina de paciència?
0: Sí, sona, sí. Sona detallada i profunda.
2: Ho és. Però bueno, resol gran part de la primera capa, diguem. La segona via ja és més tècnica, que seria mirar el codi del joc. Sobretot el que es diu el middleware, que és el programari intermediari que gestiona la música. En el cas de Halo es fa servir un que es diu Microsoft Direct Music, però n'hi ha d'altres que potser sonen més, que són WWW Wise, en castellà, FOF Mod, que avui en dia són els estàndards una mica de la indústria.
1: I l'analista, Eulàlia, pot accedir a aquest codi?
2: Depèn del joc. Amb Halo l'accés és complicat, per exemple. Les llicències d'ús prohibeixen descompilar el programa. La via lateral és aprofitar que Gearbox Software, que va adaptar Halo per ordinador, el 2004 sí que va publicar un kit d'edició

0: que es deia Halo Custom Edition, que era precisament pensat per això, una mica per la comunitat de modders, que són persones que modifiquen els jocs i en publiquen versions, i aquesta comunitat ha generat eines pròpies per extreure els fitxers d'àudio. Llavors, clar, aquí Summers sí que els pot utilitzar, no?
1: Déu-n'hi-do mica... com s'ha complicat la cosa, per extreure tota aquesta informació.
0: Sí, és una mica més recercat, però ja dic, depèn molt del joc, que n'hi ha que són més oberts i n'hi ha que posen més restriccions. Després n'hi ha de més transparents, de casos. Ell menciona un que es diu Rome Total War, que, bueno, si us voleu sentir estrategues romans, és un joc que va molt bé. I és un joc d'estratègia històrica, bàsicament, del 2004. Allà tot el codi musical està en un fitxer de text que es pot obrir en qualsevol editor. I a més dins hi costen els stats del joc, o sigui, hi ha etiquetes als fitxers. Un posa, per exemple, Battle Map, mapa de batalla, o Music Battle Mobilize, mobilització de la batalla música. Mm-hmm. No? Els noms dels fitxers d'àudio que han de sonar en cada cas. I aquí ja és molt més fàcil, és música etiquetada ja des de la programació mateixa, diguem. Mm-hmm.
2: Va, doncs sentim un fragment de Rome Total War amb música del compositor Jeff Van Dyck.

0: Aquí la sonoritat molt diferent, eh? Hem entrat en timbres orquestrals, aquesta cosa èpica, fins i tot espases de fons, efectes, allò acompanyant la música. Sí, sí, déu-n'hi-do.
1: Sí, i sobretot fixeu-vos en una cosa. Amb un cas com aquest podem saber gairebé, amb seguretat, quan sonarà aquesta peça dins del joc, perquè ho diu el mateix fitxer del text. Uh-huh. En Halo, en canvi, ho hem hagut de deduir jugant moltes vegades, comparant gravacions. Això també avui en dia es fa molt amb el que s'anomenen playthroughs, no? Que són aquestes gravacions de persones que pengen directament a plataformes com YouTube una gravació lineal de tot el joc, uh-huh. On ho podem apreciar tot. Però, clar, la transparència del codi canvia radicalment la feina de l'analista.
0: La facilita bastant, perquè estem
1: bastant, sí, sí. I la tercera via, finalment, és més musicològica, més digital, que és la transcripció. Summers transcriu motius temàtics sobre pentagrama i, fins i tot, que això és superinteressant, els compara amb databases, anava a dir, amb bases de dades. Per exemple, amb el Global Chant Database, que és una base de dades en línia de Can Gregorià, i ell compara aquell cant que sentíem a l'inici, per exemple, per veure si hi ha una melodia que coincideixi, no? Una melodia que sona antiga. És una citació real d'una peça medieval o una imitació estilística? I en el cas de Halo, la melodia del cant resulta que és una composició nova. Però bé, és una estratègia més, no? Uh-huh. I així ja són tres famílies d'eines. Jugar i enregistrar, mirar el codi i transcriure i comparar.
2: Déu-n'hi-do, eh? Tornem a Halo, doncs, i al material musical.
1: Sí, aquesta diversitat és la que porta Summers cap a la segona família d'eines que dèiem, que és l'anàlisi del material musical pròpiament dit. Ell identifica que la partitura de Halo combina tres, diguem-li, tòpics musicals molt diferents. Això també ja ens va sonant segur. D'una banda, el cant pla, aquesta manera gregoriana que hem sentit a l'obertura. Uh-huh. D'una altra, aquest rerefons orquestral d'estil Hollywood, que és el que acabem de sentir. I en tercer lloc, hi ha un element, que és una veu femenina solista, que canta en un estil, diguem-li, no occidental, amb ornamentacions i un to així com improvisador, que el propi O'Donnell, el compositor, ha descrit en alguna ocasió com inspirat en el cant Qawwali, que és una tradició devocional sufí del subcontinent indi. Clar, aquí, per suposat, parlem, com ho fem sovint, de vocacions per l'oient majorment occidentals a qui es destina el joc, per tant, són convencions, associacions que pot fer.
2: Uh-huh. I cadascun d'aquests tòpics significa una cosa?
1: Clar, Summers fa una lectura interpretativa molt interessant.

can Gregorià, diu, no apareix per casualitat. Funciona com un marcador d'antiguitat, de sacralitat, perquè el públic occidental és pràcticament com el so més antic, no? Quan pensem passar musical propi, ens n'anem aquí.

0: ens diu, requereix una lectura crítica.
1: Clar, no es pot assumir de manera natural, no? Dir, ah, és que això és el que ha de ser, no? Si canten en aquest estil no occidental és perquè són els aliens, no?
0: Exacte.
1: Si el públic del joc ha de ser un públic determinat, clar, sí, sí. Doncs escoltem una mica d'aquest element, com deies, inspirat en el Qawwali.

0: Doncs és un contrast interessant, amb el que veiem abans.
1: Sí que ho és, sí. Aquest és precisament el tipus de coses que l'anàlisi de la música ens permet veure. I per detectar-ho, Summers també transcriu algun fragment sobre el pentagrama i el compara també amb altres bases de dades, no? Llavors, si anem cap al segon grup, ja cap al grup satèl·lit, podem veure elements complementaris. Aquí s'inclou tot el que envolta el joc, però que no és el joc en si mateix. És a dir, entrevistes amb els compositors, presentacions a congressos professionals, notes de la banda sonora publicada en CD, tot això, no? Comentaris dels jugadors, fins i tot a YouTube. I aquí passen dues coses. La primera és que les bandes sonores publicades fora del joc canvien la música, la planen, diguem, conformen una espècie de suite de concert, perquè això, crec que també ho hem mencionat, la música del CD ja no és la del joc, no? És una versió retallada per una escolta lineal. Dins del joc tenim una adaptació. I la segona és que les notes del llibret poden obrir-nos perspectives interpretatives molt potents.
2: Posa'ns un exemple del cas Halo per això.
1: Sí, això us ho mencionava precisament perquè quan es va publicar la versió remasteritzada del joc, la Halo Anniversary, el 2011, el director d'àudio d'aquesta edició, el Paul Lipson, va escriure unes notes per al llibret on situava la música de Halo original en el context del post-11 de setembre. Perquè això, ara veure com enllaça amb la part del que
0: vol. Sí, jo estic expectant per veure aquesta relació que planteges cap on va.
1: Perquè recordem que el joc va sortir el novembre del 2001, dos mesos després dels atemptats. Llavors, Lipson parla d'un so d'esperança per un nou heroi d'Amèrica, posterior als atacs, però aquí Summers fa notar una cosa que abans podia haver passat desapercebuda, que és que si llegim el joc en aquesta clau, la divisió musical que hem comentat, Can Gregorià pels humans, Can Kawali pels enemics, pels aliens,
2: sí,
1: té un component al·legòric incòmode, que val la pena posar damunt la taula, no? Llavors, la nota del llibret no és cap evidència definitiva del que volien els autors originals, però sí que ens segueix obrint el camp i allò que el musicòleg Lawrence Kramer, per exemple, deia una finestra hermenèutica, no? Un lloc per on entrar una lectura crítica del text musical. Llavors, amb això, amb aquesta segona via, amb aquestes fonts satèl·lit, veiem en aquest cas de forma molt clara com es complementa aquesta anàlisi crítica.
0: El mateix O'Donnell, per cert, què en diu del seu propi treball?
1: O'Donnell explica que volia que el jugador, en mirar enrere després d'haver acabat el joc, tingués la sensació que tota la música havia estat escrita expressament per la seva partida, com si fos cinema, no? Però que durant el joc no notés mai els mecanismes que ho fan possible, com una mena de màgia escènica. El sistema dinàmic ha de ser invisible, el que passa que pensem que si el joc va sortir el novembre del 2001 és impossible que fos produït entre els atemptats i el llançament, no?
2: Però ara, per als nostres oients, deixarà de ser una mica aquesta part invisible. Per tancar Eulàlia, sí, què destacaries de Summers com a model?
1: El que jo en destacaria és la perspectiva que adopta, més que cap recepta concreta. Summers acaba el capítol amb una taula on resumeix totes les fonts, què aporta cadascuna, quins límits té. Si es vol consultar aquest capítol dins el llibre que dèiem, Ludomusicology, és molt interessant.

0: Ella ens diu que crec que és el que estem veient, que cap font per ella sola ens dona la imatge completa. El joc analític sense codi és cec a la programació. El codi sense jugabilitat no el captura l'experiència. Les entrevistes sense anàlisi musical són més ideologia, no? I les ressenyes sense les altres fonts són només recepció. La feina de l'analista és combinar i sobretot ser explícit. Una idea que ell repeteix és que durant molts anys els analistes de música no han parlat dels seus mètodes. Els donaven per descomptats, és una cosa que ja sabem, no? Però la ludomusicologia diu que hauria de fer just el contrari. Dir què mira, com ho mira, fer accessible aquest camp a noves generacions d'investigadors, que és el que intentem aquí. I bé, aquesta metodologia, aquesta voluntat, em sembla la millor herència del capítol.
1: I després de 10 anys d'haver estat escrit aquest llibre, aquest capítol, queda alguna cosa pendent?
0: Moltes coses. Samir no podia preveure, per exemple, la mena d'eines digitals que en 10 anys no sorgirien, que avui permeten desmuntar un joc amb una facilitat que abans no existia i que ara es van incorporant també als escrits acadèmics. Ell tampoc entra a fons en l'anàlisi des de la perspectiva del jugador no especialista, per exemple, ni en com les bandes sonores funcionen quan es desvinculen del joc i tenen vida pròpia. Però el marc general que proposa segueix sent una molt bona caixa d'eines per començar.
1: Avui jo crec que ens ha agradat molt aquesta mena de finestreta que ens has proposat, Eulàlia, per veure com treballen els investigadors, els científics, perquè al final la musicologia és una ciència, recordem-ho, que té aquest mètode també establert en propostes com aquesta de Summers, i també els que us dediqueu justament al camp tan específic i tan profund de la ludomusicologia. Doncs què et sembla si ens acomiadem amb el tema més icònic d'aquest joc de què hem parlat avui, el Halo, i que ha vertebrat aquest episodi?
0: Em sembla perfecte. Com que el joc ha tingut molt de ressò i s'ha plantat a l'escenari molts cops, en aquest format més de concert orquestral, si us sembla, escoltem el tema principal en una versió dirigida per Lero, ja ho diré, Lehtimäki a Turku, a Finlàndia, l'any 2018. I, com dèiem a l'inici, espero que aquestes pinzellades ajudin a començar a prestar una atenció diferent a la música dels videojocs, sobretot quan estem darrere els comandaments.
2: Doncs moltes gràcies, Eulàlia, que acabis de passar un bon dia.
0: Igualment.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: Descobreix Archi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat. A Catalunya Música.
7: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
8: Entrem al nostre segon tram de músiques d'avui dimecres i ho fem amb un gran clàssic d'aquells que ens activa i alhora és capaç de regalar-nos uns minuts de pau i tranquil·litat. Us parlo de la Simfonia Pastoral de Beethoven, la seva sisena simfonia, que comença amb el moviment que ja tenim a punt, el despertar dels sentiments alegres en trobar-se al camp. Positivitat i inspiració a través de la connexió amb la Terra en aquesta versió de l'Orquestra Filharmonia dirigida per Riccardo Muti.

Beethoven i la seva sinfonia pastoral, el seu amor pels espais naturals transformat en obra sinfònica, de què ens sentíem en aquests darrers minuts, el primer moviment. Va titular-lo Despertar dels sentiments alegres en trobar-se al camp, i uns quants anys després de la seva creació, que ja han passat, encara avui ens permet de connectar amb aquestes sensacions agradables. La versió era la de l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti. I tot seguit, doncs, juguem l'elasticitat del temps gràcies a Valentina Valentin Silvestrov i una de les seves peces per piano, una de les seves dedicatòries d'aniversari, 22 de febrer de 1810, amb Alexei Lubimov.

0: Agilitat i intenció en aquest prestíssimo que sentíem, el segon moviment del segon quartet de corda de Charles Villiers Stanford i que aquí interpretava el Dante Quartet. Aquesta és la peça que avui ens permet de donar pas a l'entrevista.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Maike, avui et coneixem com a intèrpret de llaüt, arxillaüt i guitarra barroca. Què vas trobar en aquests instruments de corda polsada perquè acabessin convertint-se en la teva veu musical?
3: Són instruments amb un to molt sensible i crec a mi m'ha sigut més còmode expressar-me amb un instrument més dolç, més sensible, més, bueno, diferent, diguem-ne, que la guitarra clàssica, que també m'agrada.
2: Avui la convidada de Tots els matins del món és Maike Burgdorf. És de Seesen, una petita ciutat alemanya de la Baixa Saxònia, però ja fa 23 anys que viu a Catalunya. Va venir a fer un Erasmus i ja s'hi va quedar. Paral·lelament a la seva tasca interpretativa, també ha desenvolupat una àmplia activitat docent en diferents escoles municipals de Hannover i Barcelona. I ja fa 19 anys que és professora al Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

0: Bon dia i benvinguda, Maike.
1: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir. Hem començat amb aquest fragment, amb aquest preludi de John Dowland, interpretat per també tota una personalitat del llaüt, Hopkinson Smith.
1: Sí, un dels grans, o pot ser, de moment, el més gran, més famós d'aquest instrument.
0: Una persona a qui has pogut conèixer perquè has rebut classes, cursos magistrals, no?
1: Sí, en diferents ocasions. A Alemanya, primer, quan tocava molt poc, feia molt poc temps que tocava, i després a Barcelona, també.
0: Has escollit concretament aquest preludi de John Dowland. Per quin motiu?
1: És un preludi que m'ha acompanyat durant tot el meu trajecte amb aquest instrument. Va ser, crec, la primera peça que vaig tocar en públic durant un concert amb l'Arxilleut i que encara avui toco, perquè m'agrada molt.
0: Clar, però tu vas començar amb guitarra clàssica.
1: Sí.
0: Què va fer que fessis el canvi al llaüt? Què ho va provocar?
1: Van ser diferents coses. Una és la competència, diguem-ne, que havia...

0: en aquell moment en l'àmbit de la guitarra clàssica i jo no podia competir perquè no tenia ungles. És una cosa física molt rara, però era així. El meu so era diferent perquè els ungles meves no creixien. Avui és molt fàcil, avui t'enganxes ungles i ja està.
1: Sí, no?
0: Però en aquell moment no era possible. I com el meu professor, el Hans-Michael Koch, ja tocava també els instruments de corda pulsada i vaig conèixer tot el món, vaig pensar, bueno, potser aquest és el meu món.
1: Clar, potser aquest és el teu camí, no?
0: Sí.
1: I ja que comentàvem el tema de Hopkinson Smith, aquestes classes que vas poder rebre d'ell, no? Hi va haver alguna cosa en la qual insistís, ell?
0: Ho hem comentat diverses vegades amb altres músics. Tots els professors, els mestres, tenen alguna cosa, no? Tots t'ensenyen moltes coses. Però l'Hopkinson Smith és com el perfum que dona més a més. Mm. Que fa... Sí, dona un gust especial i té una expressivitat amb la cara, amb el que diu, amb el que fa, que és, bueno, impressiona molt.
1: Mm-hmm. L'arxillaüt prové del llaüt, però podries dir de cara als oients, no? Quines són les diferències entre un instrument i un altre? Físicament ja es veu, no?
0: Sí, bueno, el llaüt ve de l'ut àrab i és un instrument que ja es tocava medieval aquí i va anar creixent per la necessitat musical. Primer tenia sis ordres, és a dir, sis cordes dobles, la primera sempre simple, i després anava creixent, set, vuit, i en el barroc necessitàvem més baixos, diguem-ne, el registre s'havia d'ampliar cap avall. I hi havia dues rames, un, l'afinació nova, que es deia amb el llaüt barroc, i l'altre, que mantenia aquesta afinació, però s'hi afegien baixos, i aquest és l'arxillaüt. Paral·lelament tenim la tiorba, que també aquí és molt més famós, a Catalunya, la tiorba, que l'arxillaüt, però bueno, s'ha de tocar les dues coses.
1: I quin és el que toques més tu, l'arxillaüt o el llaüt?
0: Jo toco els
1: dos.
0: Els dos, i la tiorba també, i la guitarra barroca també, sempre segons la necessitat en aquell moment del repertori. Sí.

0: Doncs de seguida parlem d'això que estem sentint, perquè el primer que t'he de dir és: hola, Maike, fa molts anys que no ens veiem.
1: Hola, Maria, sí.
0: És que la Maike i jo vam coincidir a l'ESMUC estudiant al Departament de Música Antiga, vam viure moltes coses juntes, vam fer concerts, i avui ja feia, vaja, he estat comptant mentalment, no sé, però fa més de 10 anys que no havíem coincidit. Em fa molta il·lusió que hagis vingut avui, perquè, a més, has hagut de desplaçar-te fins a Barcelona en un dia com avui, que no és fàcil de moure's. Per tant, quina il·lusió que siguis avui aquí. A veure, dit això, què estem sentint de fons? Què és aquesta peça tan cinematogràfica?
1: La peça es diu La història, de Jacob de Haan, i és una peça per banda simfònica i reflexa una època del meu passat a Alemanya.
0: Parla'ns una mica més d'aquesta època del teu passat.
1: Que jo a Zeezen, aquesta ciutat petita, aprenia a tocar la guitarra, però paral·lelament tocava el clarinet, perquè Zeezen té i tenia una banda que en aquell moment era una banda normal i es va fer

0: després a poc a poc el pas de ser banda simfònica, ara és, no és tan simfònic ja, però per mi va ser un pas important tocar ja perquè tenies com un grup social, no? Que és el que tenen les bandes, les orquestres, que amb la guitarra no ho tens tant.
1: I, és més solitari, tocar la guitarra.
0: Sí, exacte.
1: Tot i que la música antiga, déu-n'hi-do, la part social també que té, encara que facis continu, diguéssim, per
0: sí,
1: exemple.
0: Sí, amb la música antiga és diferent, però amb la guitarra clàssica també hi havia un ensemble de guitarres, però no era el mateix que una banda, que feia sotires, i feien moltes coses. I jo en aquesta banda vaig créixer i al final vaig fer uns cursos de direcció de banda. I una peça clau d'aquests cursos era aquesta peça que estem sentint, l'Astoria.
2: Uh-huh. És a dir, la vas dirigir?
0: Sí, també la vaig dirigir en aquests cursos.
2: Va ser fàcil per tu o no?
0: M'encanta.
2: Sí.
0: No sé si era fàcil, sí, potser sí. És que...
2: Què et va portar a viure aquesta experiència, encara que fos des d'aquests cursos com a directora, no? Vas pensar en la possibilitat d'algun dia també provar o encaminar-te per aquesta altra vessant, la de direcció?
0: Sí, el que passa és com jo després no em vaig especialitzar en clarinet, sinó en els instruments de música antiga, bueno, es va perdre una mica aquesta rama del camí, però em va agradar molt, sí.
2: Però has tingut oportunitats, per exemple, més tard, posteriorment, de fer alguna direcció, de portar tu...
0: Vaig seguir amb els estudis a Hannover en la carrera d'educació musical perquè havíem de dirigir corals, bueno, en les classes, eh? I sí, també vaig tenir una coral de joves durant una època relativament curta. I ara fa poc vaig poder dirigir l'orquestra de guitarra del Conservatori de Girona.
2: Veus? Sí. Ja ho tens, tot això.
0: Sí.

0: Ara ja sí que hem entrat de nou al repertori barroc plenament i el que sentim és música per violí d'un compositor anomenat Ignazio Albertini. No és gaire conegut. Vosaltres ara ens ho explicaràs. Estàs treballant-hi amb una de les teves formacions musicals.
1: Sí, amb el trio Lux Barocca. Ara estem fent un repertori justament de compositors no gaire coneguts. Algun conegut sí que hi ha, també. Però...
0: Que això et sempre ajuda, no?
1: Sí. Sí, que és l'Albertini i en altres són Veracini, Mateis, música de violí molt, molt interessant, molt virtuós, però poc conegut, i per això hem nomenat el programa El silenci dels mestres.
0: Amb qui comparteixes espai a Lux Barocca? Qui sou?
1: El violinista és el Nayeon Kim i el continuo fem amb Daniel Reginkos i jo mateixa.
2: Un grup que d'aquí ben poc podrem sentir en directe.
1: Demà.
2: Imagina't.
0: Demà mateix, mira, pam.
1: Demà mateix a Girona, a l'Ateneu 24, a les 7 de la tarda.
2: Fareu aquest programa, per tant.
1: Sí.
2: I tu, abans de posar-vos a treballar amb aquest compositor, amb Lux Barocca, ja el coneixies? L'havies sentit? Havies interpretat alguna de les seves peces?
1: No, coneixia el nom,
2: t'havia sonat,
1: però tocat,
2: sí.
1: No havia tocat.
2: I l'objectiu de Lux Barocca és aquest, poder fer repertori bàsicament d'autors poc coneguts o de peces poc interpretades?
1: Ara ha sigut, amb aquest programa, ha sigut el nostre objectiu, i just ahir vam estar parlant a l'assaig a veure què és el següent.
2: Ja en teniu ganes, no?
1: Tenim ganes de descobrir més.
2: Home, això sempre és motivador, és molt motivador, no? És engrescador, perquè, clar, de vegades no n'hi ha prou amb,

0: interpretar obres. També cal fer una mica de recerca, no? No sé si t'agrada a tu també aquesta vessant més d'investigació, d'investigar, de buscar. A veure si descobreixes algun nom nou o alguna nova obra.
1: Sí, però no és el meu fort, diguem-ne.
0: No és el teu fort, però t'agrada quan ho fas?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè, clar, buscar una obra et pot portar a descobrir-ne d'altres.
1: Sí, sí, sí. I ara, ahir vaig insinuar a l'assaig si ara anem una mica per les compositores, potser.
0: Ah.
1: El que toca.

0: Ara estem sentint la veu de Montserrat Figueres, inconfusible també, amb aquesta interpretació de música de Tarquini Omerula. Per què l'has triada per acompanyar aquesta conversa avui?
1: Era una obra clau per mi perquè va ser com l'entrada al baix continu, que per nosaltres és, bueno, molt, molt important per tota la música de cambra. I va ser la primera peça que em van dir, va presentar el meu professor en aquell moment per treballar-la i em va fascinar. Me'n recordo encara com la vaig sentir al seu pis, a casa seva, perquè la classe s'havia de fer allà i em vaig quedar impactada. Sí.
0: Vas dir, això és el que jo faré a partir d'ara, no?
1: Exacte. I m'agrada molt.
2: Ho dèiem tot just començar, ets d'Alemanya, de Sisen. Què et va portar a venir fins aquí? Evidentment vas fer un Erasmus i ja t'hi vas quedar, però què et va portar a quedar-t'hi? Què tenia Catalunya que no tenia Alemanya?
1: Vaig arribar a l'SMUC en un departament que en aquest moment estava florint, de molta internacionalitat, amb un... molta creativitat, uns professors supermotivats i va ser un esperit increïble, molt nou per mi i va ser una descoberta. I acabava l'any i vaig dir no puc tornar ara, impossible. I vaig allargar un any més i després un any més i un any més i al final,
2: ja t'hi vas quedar, potser és que havia de quedar, no? I de tots els professors que vas tenir, quins van ser els que et van marcar més? Tots marquen una mica, eh? Però els que més?
1: Va, tots marquen, sí. Evidentment, en aquell moment el Xavi Díaz va ser la raó per la que vaig venir i la que em va fer quedar i em va marcar molt, conjuntament amb la Mònica Pustilnik, la professora de baix continu, que era una dona, que això en aquell moment tampoc era gaire,
2: era gaire habitual,
1: sí, i amb una dona amb mans petites, que em va donar també molts recursos, que els homes amb les mans tan grans no sempre et poden donar. I més endavant, a l'Eduardo Egoez, que vaig fer cursos amb ell, i també em va marcar molt.
2: També vas fer percussió amb Pedro Esteban?
1: Sí.
2: També sí. Un dels grans.
1: Un dels grans, i vaig gaudir moltíssim d'aquest món de la percussió històrica. I sí.
2: També la practiques? És a dir, a les teves propostes musicals, als teus concerts, també l'has introduïda?
1: Relativament poc, i haig de dir massa poc, perquè últimament, si sóc només jo al continu, en el moment que no toco, no hi ha continu. Clar. Per tant, no puc fer tot
0: no
1: a la vegada.
0: No pots deixar la tia Orba i agafar la pandereta, no?
1: Sí. Però l'altre dia en un concert de Can Coral on ajudava, sí que vaig tocar una mica de percussió i quan puc ho intento ficar, sí.
2: I tocar i cantar?
1: No és el meu.

0: de cantar.
1: Però havies fet cant?
0: Havia fet cant. És que s'havia de fer obligatòriament i em va agradar molt descobrir la meva veu, però jo no sóc cantant. Amb els nervis i que el mateix cos sigui el teu instrument, no. Però m'agrada molt acompanyar cantants, molt.
2: Havíem coincidit mai que en grups de cambra, treballant, com deies, amb el Pedro, amb en Xavier Díaz, la Torre i tot plegat, i és veritat que has pogut passar com per repertoris de moltes èpoques diferents. Has fet des de música medieval, música renaixentista, música barroca... No sé si hi ha algun espai, després de tot aquest temps i ja la trajectòria consolidada que tens, on estiguis més a gust, que diguis, no, jo em trobo especialment bé fent música del primer barroc, no ho sé. Com... Hi ha algun període concret?
0: Tan concret no, però sí que puc dir amb la música de cant, sí que me trobo molt a gust.
2: Acompanyant cantants.
0: Acompanyant cantants, és perquè ho he fet molt també. I potser, sí, el primer barroc, fins... Sí, bueno, tot el, en principi tot el barroc i també el renaixement tard, sí, també. Medieval és el que no he trobat tant l'entrada. També ho he fet, Mira.
2: Sí, sí.
0: Igual que contemporània, algun cop he fet contemporània.
2: Això t'ho anava a preguntar, si a la contemporània també t'hi havies ficat, perquè aquests instruments històrics al final també troben espai d'expressió, no?
0: Sí, també. I també ho vaig gaudir fent-lo, però no és el principal meu.
1: A banda de la teva activitat concertística, també ets professora del Conservatori, ho dèiem, Isaac Albéniz, de la Diputació de Girona. Allà hi fas música de cambra. Fas l'instrument i, curiosament, tens uns alumnes molt petitons.
0: Sí, que comencen amb 6 anys. Això és... Bueno, no ho vaig començar jo allà amb aquest instrument i a Catalunya, bueno, ja a Vilaseca tenen un conservatori, no sé a quina edat comencen, jo diria que una mica més tard. Però nosaltres comencem amb 6 i m'està funcionant, m'està agradant molt.
1: 6 anys i ja comencen amb llaüt?
0: Sí, llaüt, guitarra barroca, viola de mà, és a dir, viola en castellà, sí. El que, i a vegades el que tinc disponible i a vegades venen nens i que ho tenen superclar. L'any passat m'havia venit un petit amb 6 anys i deia, jo vull la guitarra barroca.
2: Em sembla una fantasia tan espectacular. Jo que
1: I què hi diuen els pares?
0: Depèn, perquè també m'ha passat que els nens ho tenen clar i els pares després no s'atreveixen a fer el pas i canvien, i van a un altre lloc, no arriben a mi. Però els pares que s'hi arriben, arriben amb dubtes i després veig que sí que estan contents.
1: I a banda d'aquestes classes que fas aquests nens, aquests alumnes tan petitons, encara hi ha una altra franja d'edat que tenen la sort de poder sentir música interpretada per tu, i no sé si també per altres músics, evidentment, que són els més menuts de la casa.
0: Sí, que ara, els últims anys, hem començat amb nadons, és a dir, fem concerts, i ara també hi ha dues companyes que s'han especialitzat en aquesta rama i fan tallers per nadons, és a dir, infants de 0 a 3 anys, que gaudeixen d'un concert específicament fet per ells. I som, de moment som 6 músics en aquest concert i toquem peces.
1: Quin repertori?
0: Últimament, com som molts del Departament de Música Antiga, hi havia bastant de música antiga, també. Però també música popular.
1: Sí.
0: I, sí, diferent repertori.
1: I quina és la reacció? Es queden, en silenci? N'hi ha de tant en tant algun que es posi
0: tot
1: a plorar?
0: És que de plorar, no gaire, només a veure si tenen gana.
1: Clar, evidentment,
0: sí. Però normalment alguns s'adormen directament, els més menuts, i altres participen, ballen, venen, alguns són molt atrevits, volen pujar a l'escenari, i acompanyem normalment amb un material, és a dir, amb mocadors, poden ser pelotes, poden ser llums, un material
1: visual. Exacte.
0: No sempre, també, i a vegades també és només sentint, i és un públic molt agraït, molt.
1: Que bé. A banda de Lux Barroca, també formes duo amb la Sara Parés, flautista. Sí. Esteu molt actives?
0: Bastant, sí.
1: Quan fa que us coneixeu?
0: Bueno, ens coneixem des que jo vaig començar al conservatori, és a dir, gairebé 20 anys, i havíem coincidit fet alguna cosa juntes, però ara tenim un programa que es diu Refilant, de músiques del barroc, petites perles del barroc, ho diem nosaltres.

0: i és un programa que ja hem, sí, hem rodat una mica.
1: Teniu algun altre concert?
0: Ara a la vista no, però...
1: En vau fer un fa poc, no?
0: Sí, fa molt poc hem fet un, sí.
2: Doncs, escolta, aquí ho deixem. Si hi ha gent que vulgui aportar aquesta música antiga, tant amb la Sara Parés o amb Lux Barroca, deixem oberta l'agenda per si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres. I nosaltres, Maike, molt agraïdes de que hagis volgut venir avui a compartir aquesta estona aquí, a Tots els Matins del Món.
0: Moltes gràcies a vosaltres, he estat molt a gust.
1: Igualment, gràcies.

0: Catalunya Música.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
2: La música de Montpou, dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple. Va ser un procés llarg trobar el que aquesta música necessitava, havent de buscar un equilibri perfecte, a vegades amb pols oposats, entre flexibilitat i rigor, amb aquesta cosa d'introspecció, però que a la vegada tingui molta llum. És un compositor que, segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. És trobar aquell punt que, sí, a vegades pot ser dolorós de bon de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.
0: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
3: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
4: Ai, Esther, m'ha anat de ben poc que no puc dir que són les 10 i 6 del 10 del 6. O sigui, ha anat de segons, perquè ara ja són les 10 i 7 del matí d'avui, dimecres 10 de juny. Som a Tots els Matins del Món, estem en directe aquí a Catalunya Música i continuem amb la darrera hora del programa, que encara ens queda alguna secció i tot.
5: Doncs sí, a banda de la música, la secció de la Maria José Anglès, la quarta paret, avui ens parlarà de la producció Les noces de Figaro de Mozart, que es pot veure aquests dies al Gran Teatre de Liceu i que la direcció escènica és de Marta Pazos.
4: Una producció que no deixa indiferent, no. D'això de ben segur que en sabrem més d'aquí una estona. I ara, pel que fa a la selecció musical, entrem al nostre tram final amb un dels grans concerts romàntics escrits per al violí, el de Max Bruch, compositor que no era violinista i que, per tant, va haver de demanar assessorament a l'hora d'escriure aquesta partitura. Josef Joachim va ser l'encarregat de fer-ho i també d'estrenar l'obra allà pel 1868. Sentim, doncs, aquesta obra en la versió de Janine Jansen i l'orquestra de la Gewandhaus, dirigida per Riccardo Chailly.

I amb aquests punts suspensius acaba aquest primer moviment, el preludi del concert per violí número 1 de Max Bruch. L'interpretava Janine Jansen amb aquesta màgia que té el so del seu violí i tota l'energia i virtuosisme a què hi donaven suport els membres, esclar, de la Gewandhaus Orquestra, l'orquestra de la Gewandhaus dirigida per Ricardo Chailly. I continuem endavant amb un altre gran solista, com és Emmanuel Pahud, del flautista francès. En sentirem la versió que fa de la suite per flauta i piano opus 34 de Charles-Marie Vidor. L'acompanya el pianista Éric Lesage.

Els límits estan per traspassar-los i les etiquetes per desenganxar-les de tant en tant. El que acabem de sentir era una jàcara i buleria, no hay que decirle el primor, un anònim contingut al libro de tonos humanos, per tant, música del barroc, i que el sentíem en una versió que s'incluïa al disc Les Ides i les Vueltes del 2014, que venia de la mà de l'Acadèmia del Piacere, comandada pel biolegambista Fami Alcai. Les veus, en aquest cas, eren les de la soprano Maria Vivi Blasco, el cantaor Arcángel i la flauta, molt important també en aquesta versió, de Vicente Parrilla. I continuem endavant amb Maurice Ravel i Mamer Lua. Per tant, entrem al món de la fantasia i els contes infantils gràcies a L'Edronet, l'emperadriu de les pagodes, interpretada per la Filarmònica de Berlín, dirigida per Sir Simon Rattle.

0: Un altre gran segell propi, el de Johann Sebastian Bach, amb aquesta peça que sentíem, el Com Jesu Com, interpretada en una versió, això sí, a capella. Era el conjunt Tenebrae, dirigit per Nigel Short. I ara, quan falten pocs minuts perquè siguin 3:15 del matí, donem la benvinguda a la Maria José Anglès. Bon dia, Maria José.
1: Bon dia. Bon dia.
0: A veure, mira, ja fa sorollets, ella ja fa sorolls.
2: Estava aquí. Què faràs? És que porto aquí
0: una cosa.
1: Hola!
0: Ai, que ja sabem el que és. Que bon nosaltres que ho estem veient, però...
2: De fet, vosaltres sou també de... Us agrada el xupa-xups?
0: Sí,
3: sí, pues ara, però fa molts anys que no em menjo.
0: No sé quina
3: que
0: us agrada, m'ha tocat de síndria.
2: Aquí tenim uns xupa-xups per totes, perquè ens posem dolços avui.
0: Oh. Sí, perquè tot i que haguem començat amb xupa-xups, avui parlem d'òpera.
2: Sí,
0: és el que fem sempre
2: sí,
0: que ve.
2: Sí, sí, sí, sí, parlem d'òpera i, de fet, parlem de la gran producció de la Marta Pazos, que jo em declaré fan number one.
0: Des de ja, ja ho deixem dir.
2: Bueno, ja la coneixia d'abans, eh? Òbviament també havia fet Alexina B.
0: Sí,
2: de Raquel García Tomàs. Ha fet altres produccions de teatre a Madrid i fins i tot també va fer una petita... bueno, va col·laborar amb una petita col·lecció d'arracades.
0: Ah, no ho sabia.
2: Que jo sóc molt fan de les arracades, sí, amb una, amb una col·lecció a Madrid i,
3: caram,
2: bueno, pues molt, molt divertides també, no?
3: Caram.
2: Amb molt de color.
3: Segur que eren vistoses, aquestes arracades.
2: I amb molt de color, que és el que venim a parlar avui, del color.
3: Sí.
2: De com podem posar color a la música de Mozart. Ja veureu que realment... podem posar-li molt de color i no saber, bueno, ho descobrirem si darrerament l'hem escoltat molt gris o molt color beige i realment si en el seu moment era més amb color o no. Ho descobrirem, eh?
0: Molt bé.
2: Però aquesta producció també m'ha enxivat algú que algú de vosaltres l'heu pogut veure.
0: Jo sí. No, jo ja ho dic, jo no. I em sap greu.
3: Servidora.
2: Sí, és et va agradar o què? Et va fascinar?
3: El primer... Va ser un impacte inicial.
2: Total, sí.
3: Perquè no t'esperes al vestuari tal com te'l presenten.
0: Clar, a més, no havies vist cap imatge, no en sabies res.
3: No sabia res de res. No sabia res de res. Per tant, impacte inicial, estan molt bé els
2: el
3: vestuari. Està superbé, molt ben fet. No dono detalls, ja els diràs tu. Però sí, primer és un impacte que dius... Oh, què és això, no?
2: Clar.
3: De debò? De veritat?
2: No,
3: però després ja vas agafant el motiu, bueno, intueixes el motiu pel qual ha assignat a cada un la disfressa, no?
2: Clar.
3: O el vestuari.
2: Sí, sí. Perquè, clar, en aquesta òpera, ja vam parlar de l'òpera en una secció de les nostres, al principi quasi de temporada. Vam parlar de les noces de Fígaro, vam estar explicant de què va la trama, de què va la història, i normalment estem acostumats a veure una producció... l'antiga, clàssica, històrica, no? D'aquesta manera. I jo crec que el que ha fet Marta Pazos és molt interessant perquè li ha donat aquest color real, perquè ella està molt obsessionada en general amb el tema dels colors saturats, vibrants, intensos, i sobretot amb molt de contrast. Però és que funciona molt bé i anem a descobrir-lo. Avui us posaré alguns exemples en els quals, quan els escoltem, haurem de fer aquesta imaginació, aquest exercici, d'escoltar els colors, no? De com ens imaginem cadascú de nosaltres aquests colors que podrien transmetre. El primer de tots els àudios que us vull posar és precisament un moment del xupa-xups. Bueno, de querubino, realment, eh?
0: Això explica-ho, perquè clar, estem aquí amb el xupa-xups, però no hem revelat encara el motiu de tot això.
2: Tenim aquí els personatges, a querubino tenim aquí el xupa-xups, perquè és... un dels personatges que tenim a aquesta tarta, no? Aquest pastís enorme que tenim com a escenari. I els personatges són, precisament, aquests ingredients o ingredients que podem trobar-nos del món aquest dolç dels pastissos. No? Amb aquest querubino, clar, li ha posat aquest gust, aquest xupa-xups, no? Que coneixem, perquè és una música... que la veritat és que no es queda quieta. És un adolescent que està superenamorat, està descobrint l'amor, i

0: potser dins de posar-li una llamina dura, doncs aquesta, per exemple, seria una fascinant, no? Mm-hmm. Quan escolteu, us adonareu de que realment s'escolta com corre, com s'accelera, com canvia de direcció, com és nerviós, inquiet, hiperactiu, no? Mm-hmm. I Mozart ens està explicant amb això que Cherubino està enamorat.
1: Clar, jo és que encara, per si algun dels oients que no ens ha sentit no ha vist encara imatges d'aquesta producció, és que els cantants van disfressats literalment de llaminadura. Vull dir, Cherubino és un xupa-xups literalment.
0: Sí, sí.
1: Amb la seva etiqueta, amb els seus colors... Sí. No és que aboqui un xupa-xup, sinó que tenim un xupa-xup a l'escenari.
0: Amb els logos... tal qual copiant marques
2: totalment
0: reconeixibles.
2: I les instruccions.
0: I les instruccions, perquè és... si entreu a la web del Liceu o a les
1: ara
0: xarxes...
1: Ara ja sí, ara ja és més fàcil de trobar, sí.
0: I amplieu bé les imatges de cadascuna dels vestuaris, fins i tot trobareu... Hi havia un que em vaig fer una foto que posava... creat a Viena, no? I madurat a no sé què, o embotellat a no sé quan. Vull dir, cadascun
1: adaptat,
0: amb els petits
1: no?
0: detalls...
1: Clar.
0: Amb molt
2: d'humor.
0: Fins
2: i tot amb el codi de barres.
0: Amb el codi de barres, sí. És que... Amb tota la tipografia reconeixida.
1: La clau és aquesta, és l'humor, perquè al final les noces de Figaro és una comèdia i aquesta posada en escena busca això.
0: Que no hem d'oblidar una cosa, que a vegades ens pensem que anem a l'òpera i hem d'anar seriosos i concentrats i tots allà arreglats i amb cara de tal i sesudos. Depèn de què anem a escoltar. Perquè si anem a escoltar una barbaritat com és les noces de Figaro, on tot és un esperpento, allà hem d'anar amb la necessitat aquesta, no?, de veure d'una altra manera.
2: No, i era divertit també notar la reacció del públic, no? Cada vegada que apareixia un nou personatge amb un nou vestuari, clar, la reacció era evident.
0: I després totes les converses que s'arriben a produir de... Pues jo l'hagués posat a aquest personatge un altre, no?
2: Sí.
0: Jo mira, perquè en aquest del xupa-xup jo l'altre dia pensava, pues jo igual l'hagués posat aquests petacetes, no? Que encara
2: ostres,
0: són així com... encara més... Bueno, ho sé, cadascú al final fa aquestes referències dels dolços o de, bueno, qualsevol altre...
1: Clar, ara deies els petacetes i és veritat que amb la primera música que ens has preparat també quadraria prou,
0: sí,
1: com
0: això,
1: a llaminadura.
0: Que amb la primera sí que... Bueno, anem a escoltar-la i així escoltem com és aquest Cherubino.

0: Mira, mira, ai, com menja.
1: És bo,
0: mira
1: és bo,
0: com
1: menja.
0: I el teu, a més, és dels que porta xiclet per dins,
2: sí.
0: Eh? Que
2: jo m'he anat a la competència i en lloc de xupa-xups m'he anat al còllac, eh? Però bueno, és que està molt bo, està molt bo. Doncs, heu escoltat, no?
0: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Querubí, no? I les seves inquietuds, i el seu moviment, i tot plegat.
1: Enamoradíssim. Tot
2: doncs ara sí. Anem a fer un joc. Perquè els que no han... No sé si han anat tothom o no.
0: No.
2: Aquí l'Ester, no sé si...
1: Si algú ens ho vol comentar a través del WhatsApp.
0: Ah, sí, clar. 627 480 116 o tots els matins del món @catmusica.cat us llegim si heu anat, si heu vist, si teniu...
1: Semblat?
0: Sí, opinió sobre, sobre aquest muntatge, doncs encantades de llegir-vos.
2: Perquè, com us deia, el tema del pastís que es presideix l'escena, clar, no tenim un palau, no ens ha posat un palau,
0: no.
2: Com tradicionalment tenim el palau...
0: Els jardins, clar, no? Clar.
2: Els criats, els nobles, aquestes dues classes socials, no vol dir que no estigui representat, sí que està, però està representat d'una altra manera. Hi ha aquesta enorme tarta nupcial, com dèiem, i hi ha els personatges inspirats en objectes quotidians, en aquests elements dolços que podrien semblar sortits del pastís. I també, en aquesta producció nova, la Marta Pazos ens explica que aquesta tarta representa la societat que apareix a l'òpera. Cada pis és un d'aquests

0: estrat social, i cada personatge ocupa un lloc diferent. És a dir, que també es poden explicar les mateixes coses d'una altra manera i donant altres matisos, no?
1: Clar, no és el mateix ser xocolata negra que ser sucre.
0: Clar, totalment. I just és la gràcia d'aquest joc. El joc que anem a fer és, a veure, us direm els personatges i a veure què creieu en quins dolços els han relacionat. Querubino ja us ho hem dit, un xupa-xups.
1: Sí.
0: La comtessa...
1: A mi em ve el gelat, però no crec que sigui.
0: No, no és la comtessa, no és el gelat. Són aquests bombons amb una síndria, no. Amb una cirera dins.
1: Ai, la cirereta,
0: que són els Montxerri,
1: aquests. Que no sé... A tu t'agraden, Esther Binart?
0: Ja,
1: jo... No. És que jo crec que hi ha un tema generacional de la gent que li agrada i no li agraden els Montxerris, eh? Però això ja seria un altre debat.
2: El Ferrero Rocher, sí.
1: Aquest sí.
0: Sí, sí.
2: No el podíem dir marques, no?
0: No, bueno, doncs avui ho sento, però...
1: Secció censurada.
0: Sí,
1: Pau,
0: avui ens censuren tots.
1: Pel directe després ens poses uns pitos,
0: uns pits,
1: vale?
0: Pues anda. Figaro. Què és Figaro? Doncs pues Figaro és un... Anem a dir-ho sense dir marques. Un sobret aquests de
2: perquè
0: llevat.
2: Pugi el pastís.
0: Perquè pugi el pastís.
1: Ah, d'aquests que té nom de rei.
0: Aquest. Fantàstic. Sí. Susana apareix disfressada, bueno, vestida, perdó, literalment, d'un sucre, pues, el sucre més famós que trobem a qualsevol botiga, amb aquests puntets, aquest color taronja amb puntets blancs, doncs aquí tenim, no?
1: Un paquet de sucre. Molt bé, que dolceta.
0: I el comte, clar, el comte és el, anava a dir el dolent tot, però no, bueno, el personatge més amarg.
1: Ni me'n parlis, ni me'n parlis.
0: Doncs aquest... està representat per una xocolata, que a mi, de fet, aquella xocolata m'encanta,
1: sí,
0: la marca, no?
1: Sí,
0: doncs, la xocolata en concret,
1: que, sí,
0: que és aquesta marca de xocolata de luxe, Excellence i no sé què.
1: Sí.
0: No sé quan. I a més, jo no sé si hi ha al supermercat, després ho buscarem, perquè jo no sé si, o igual m'ho direu vosaltres, però ja sabeu que hi ha el 70% cacau, 80%, doncs jo no sé si arriba fins al 100%.
2: Ell porta 80% primer,
0: ja,
2: i és xocolata 100%. A la tassa, i després apareix amb el 100%.
0: Total.
2: Intenso, posa'm.
0: Intenso, clar. Vull dir, com
1: i és l'Andrés Schuent, que no ho hem dit, Déu meu, si és que... Quin muntatge.
0: Clar, com poden, no?, directament, amb aquests matisos i amb aquests detallets, dir tantes coses, no? Doncs pues funciona. Funciona d'una manera tremenda. I abans deies també que si érem més de Montxerri o de...
1: Sí, tu continua dient marques, que anem molt bé.
0: Bueno, ja m'heu dit. Dels bombons, aquests.
1: Dels dauradets o dels de color rosa?
0: Dels de color rosa o del caramel empalito. I realment és que nosaltres hem escoltat el caramel empalito i ara anem a escoltar la cirereta, perquè anem a escoltar com sona aquesta comtessa.

0: Aquí has respirat, eh? Després d'això.
1: Bomboneta amb cirereta. Clar, és la mateixa òpera que hem escoltat en l'altre fragment. El mateix compositor. I sembla un univers totalment diferent.
0: És veritat que per cada personatge i Mozart que té també aquest component tan teatral, tan escènic, és que sembla que el teatre ja està dins de les melodies, no?
1: Aquí no tenim un adolescent, no hi ha impuls, no hi ha aquest sucre tan concentrat, sinó que hi ha nostàlgia, tristesa, és la dona que recorda una felicitat que ja no en té. Uh-huh. I això també és el color. I Marta Pazos ho fa amb tot el que estem parlant, però és que Mozart també ho feia. I torno a dir, recuperem això de Mozart més en blanc i negre o Mozart en color, perquè durant molt de temps hem estat acostumats a escoltar un Mozart en blanc i negre, perquè alguna vegada hem parlat aquí, els instruments de l'època de Mozart, del classicisme, no eren com els que tenim ara.
0: Clar.
1: I els timbres, els colors, si podem dir així, dels instruments, uh-huh, eren molt diferents.
0: Clar, eren molt menys homogenis, no?
1: Ah, totalment.
0: Molt menys que...
1: sí. Eren en color, realment.
0: Exactament,
1: era
0: sí.
1: Música en color i, bueno, ara, si intentem fer-ho tot exactament igual, pues sonaria una mica música en blanc i negre i no és el que realment volem, no?
0: Uh-huh. Ai...
1: és així.
0: Què més ens dius?
1: Pues ja està.
2: És veritat. Aneu a veure Les noces de Fígaro, si és que encara no ho heu fet.
0: Ai,
2: i així podreu...
0: ja m'agradaria.
1: Sí, heu d'anar per veure-ho.
0: A veure si quedem
1: és...
0: tu i jo, Maria José. Que sí. Tu no hi has anat i jo tampoc.
1: Ja, jo només vaig poder treure ahir el nas una miqueta per veure tot això, però bueno, només vaig veure el 100% de l'intens del conte, que és una mica complicat.
2: I la
1: no?
2: crítica està d'acord amb Marta Pazos?
1: Sí.
2: Sí. Sí? No hi ha
1: bueno,
2: ningú
1: no he llegit
2: digui...
1: tota la crítica, però en general jo crec que sí.
2: Però la gent del teu entorn, per exemple,
1: sí,
2: que l'hagi vista...
1: Sí. Bueno, i a més, saps què? És que em dona igual. Perquè realment jo crec que està tan ben fet i tan ben aconseguit que,
0: clar,
1: que és meravellós.
0: Són decisions plenament justificades, uh-huh, t'agradi
1: totalment.
0: Més o t'agradi menys, és una proposta sòlida, és una proposta que té molt a veure
1: totalment.
0: Amb l'essència de l'obra.
2: S'ha pensat molt.
0: Exactament.
1: Molt,
0: sí,
1: molt,
0: sí.
2: Està molt,
1: molt
2: pensat.
1: I a més a la gent li està agradant moltíssim i ho estan entenent i ho estan rebent, que ja no estem acostumats a veure tantes produccions iguals, no?
0: Sí, sí. Doncs, Maria José, saps què? Que t'hem de dir bon estiu,
1: ja,
0: perquè el proper dia que hauríem de tenir secció serà
2: no
0: el dia de Sant Joan, no tenim programa, per tant...
1: Que pena.
0: Que vagi superbé, moltíssimes gràcies.
1: Ha passat tan ràpid.
2: Sí, no?
0: I tant.
1: Molt.
0: I tant.
2: Amb ganes de repetir?
1: Sí, clar. Aquí estaré.
2: Doncs ens veurem la pròxima temporada.
1: Fantàstic.
0: I nosaltres demà hi tornarem a partir de les 8 amb una nova edició, esclar, de Tots els matins del món.
2: Doncs sí, amb les seccions d'en Joan Magraner i en Jofre Verdolet, un ens parlarà d'eclecticisme amb referències a Gobaidolina i Guin Joan, i l'altre, Jofre Verdolet, ens farà el retrat d'una personalitat. Us ho direm demà.
0: Això, el descobrim. Que vagi
2: molt
0: bé el dia.
2: I l'entrevista amb Esther Montblanc, ballarina i docent.
3: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran. Els homes

0: clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui a Catalunya Música hi sentirem una obra especial, una obra que hem triat amb motiu de la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Va morir un 10 de juny, el de l'any 1926, després que hagués estat atropellat 3 dies abans per un tramvia. En aquell moment ningú no va reconèixer aquell home d'aspecte descuidat i se'l va ingressar a la sala pública de l'Hospital de la Santa Creu, és a dir, a l'Hospital dels Pobres, i allí és on va morir Antoni Gaudí en un dia com avui, en què a Catalunya Música us hi oferim una obra que porta el seu nom, aquest nom immens de la cultura catalana, Gaudí, que no va dissoldre la seva identitat, sinó que la va viure plenament per enlairar des d'allí al seu abast universal, el que, passats els anys, des de la nostra perspectiva actual, és innegable en l'obra de Gaudí, una obra profundament catalana. Gaudí hi parla català en la seva obra, igual que ho va fer en la seva vida, i aquest llegat el celebrem. També avui, dia del centenari, en què a Catalunya Música us hi oferim l'obra titulada Sinfonia Gaudí, música d'Albert Guinovart, que sentirem des de la gravació de l'emissora del dia de l'estrena, el 24 de març del 2024. El concert formava part de la temporada de la Banda Municipal de Barcelona i es va fer a l'Auditori. I avui, per tant, ens n'anem cap a aquell concert de 2 anys enrere en què per primera vegada s'hi podia sentir la música que Gaudí va inspirar a Albert Guinovart. Una obra en 4 moviments, gairebé 40 minuts de música que provenen, segons Guinovart mateix, de com va imaginar Gaudí a partir de la seva biografia, de tot el seu imaginari i passió, diu Guinovart, per l'arquitectura, la natura, la religió i el país. Després n'explicarem més coses d'aquesta obra i sobre què vol expressar cada moviment, però de moment us deixem que ho descobriu vosaltres sentint la Sinfonia Gaudí d'Albert Guinovart en versió de la Banda Municipal de Barcelona dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana.

0: Aquesta era la Sinfonia Gaudí d'Albert Guinovart. La versió era la del dia de l'estrena, el 24 de març del 2024 a l'Auditori, amb la Banda Municipal de Barcelona dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana. Albert Guinovart va compondre aquesta obra per fer homenatge a un dels noms imponents de la cultura catalana, a Antoni Gaudí, i d'aquesta manera va fer la seva primera sinfonia per a banda, com a resposta a un encàrrec de la Banda Municipal de Barcelona. Guinovart ja havia posat música al musical Gaudí, que amb llibret de Jordi Galzeran i Esteve Miralles partix del moment en què Gaudí va ser atropellat per un tramvia. Això va passar el 7 de juny del 1926 i tres dies després d'haver estat ingressat a l'Hospital dels Pobres, Gaudí va morir en un dia com avui, el 10 de juny, però d'ara fa just 100 anys. Estem, per tant, en ple centenari Gaudí. A Catalunya Música us hi hem ofert aquesta sinfonia que porta el seu nom i que Albert Guinovart va estructurar en quatre moviments. El primer recull el so de la Barcelona del moment, la que acollia les il·lusions i idees innovadores de Gaudí. El segon moviment porta per títol Rèquiem i és l'expressió del dolor per la mort de la seva mare. L'esquerzo s'anomena Construir i vol mostrar les contradiccions i els conflictes amb qui no comprenia les seues idees, i finalment el quart moviment porta per títol Sagrada Família i diu com el poble plora la mort de Gaudí i en l'aire el seu llegat a la posteritat. Tot això és el que va voler expressar Albert Guinovart en aquesta sinfonia que hem sentit avui, dia del centenari de la mort d'aquest arquitecte fora mida, un home interessantíssim per descobrir i entendre, un català de soc arrel que per la seva obra atreu la mirada de tot el món. Gaudí va viure 73 anys, del 1852 al 1926, i a continuació us oferirem música escrita durant aquell temps. La separem amb la careta del programa i tornem de seguida amb Garreta o amb Morera. Tornem amb el so de l'època d'Antoni Gaudí.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

D'aquí a no res, sentirem música de Juli Garreta o d'Enric Morera, que són dos dels compositors que van compartir moment històric amb Antoni Gaudí. Però abans, Robert Gerhard a partir del seu mestre Felip Pedrell. Felip Pedrell és un contemporani gairebé exacte de Gaudí. Ell va néixer una mica abans, l'any 1841, va morir l'any 1922. Pedrell és el capdavanter de la recuperació del llegat musical català i Robert Gerhard el pren i fa homenatge en la sinfonia de la qual ara en sentirem el primer moviment. Primer moviment de la sinfonia en homenatge a Pedrell de Robert Gerhard en versió de l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigida per Matthias Bamert.

Música de Robert Gerhard en homenatge a Felip Pedrell. És un dels compositors que van ser contemporanis d'Antoni Gaudí, l'arquitecte de qui en commemorem els 100 anys de la mort. Felip Pedrell va ser una personalitat destacadíssima de la segona meitat del segle XIX. Va morir només 4 anys abans que Antoni Gaudí i ara el que hem sentit era el primer moviment de la sinfonia en homenatge a Pedrell que va fer Robert Gerhard. La versió era de l'Orquestra Simfònica de la BBC dirigida per Matthias Bamert. Tot això quan continuem amb una obra extensa, amb una obra fantàstica, amb una obra preciosa que va ser escrita just un any abans de la mort d'Antoni Gaudí. És el concert per a violí de Juli Garreta, el compositor de Sant Feliu de Guíxols que va viure 50 anys, del març del 1875 al desembre de l'any 1925. Un compositor autodidacte, un compositor que era també rellotger, una professió que no va abandonar mai durant la seva vida, un compositor que va ser amic de Pau Casals i que té una producció amplíssima. Hi ha música simfònica, hi ha música de cambra, hi ha cançons per a veu i piano, hi ha una vuitantena de composicions de música per a cobla i hi ha també tot de sardanes extraordinàries en el catàleg de Juli Garreta. Aquí van fer esment i homenatge, per exemple, Caterina Albert, Víctor Català, li va dedicar un poema. Josep Pla en va fer un retrat i Igor Stravinsky, després de sentir la seva sardana, Anna Juny va quedar fascinat per la música d'aquest compositor, de Juli Garreta, de qui ara us n'oferim el concert per a violí i orquestra. La versió és de Santiago Juan, violí i l'OBC. Dirigeix Jaime Martín.

Música fantàstica de Juli Garreta. Aquest era el concert per a violí del compositor nascut a Sant Feliu de Guíxols l'any 1875 i que va morir mig any abans que Antoni Gaudí, el desembre de l'any 1925. Juli Garreta va viure només 50 anys, va escriure música esplèndida i una mostra, aquesta versió que hem sentit avui, del concert per a violí que ha interpretat Santiago Juan amb l'OBC, l'Orquestra Simfònica Fònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Jaime Martín. Després de Garreta i després també d'haver sentit Gerard a partir de Pedrell, acabem aquest recorregut per alguns dels compositors que posaien so al moment en què va viure Antoni Gaudí. Doncs aquest recorregut l'acabem amb Enric Morera. Va néixer l'any 1865, va morir l'any 1942. Se'l coneix sobretot per les seues sardanes, la Santa Espina, les Fulles Seques, l'Empordà o la Sardana de les Monges. Però d'ell en sentirem quatre de les sis cançons de carrer, que són música de l'any en què va morir Gaudí, de l'any 1926. Són cançons que tenen, per tant, 100 anys, són sobre text de Josep Maria de Sagarra. En sentirem ara una orquestració d'Albert Guinovart. Sentirem Clavell del Balcó, Ai Margarida, Abril i Loreneta. Cante Rosa Mateu, soprano amb l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Basili Petrenko. Interpreten quatre de les cançons de carrer d'Enric Morera.

0: Aquestes eren les quatre primeres cançons de carrer d'Enric Morera, quatre de les sis que va escriure l'any 1926 sobre text de Josep Maria de Sagarra, amb sentit Clavell del balcó, Ai Margarida, L'Abril i L'Oreneta, en la veu de la soprano Rosa Mateu, que ha cantat amb l'orquestra de Cadaqués, dirigida per Vasili Petrenko. Música del moment en què va morir Antoni Gaudí, de qui avui, 10 de juny, en commemorem els 100 anys de la mort. En homenatge a ell, aquest concert d'avui a Catalunya Música i aquest recull d'obres escrites per compositors del seu temps. Us ho ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: Catalunya Música.
2: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
3: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
2: Modernisme, artesania i espiritualitat.
3: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
2: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
5: l'Auditori.
4: I per anar de museu, concert i espectacle,
5: l'Auditori.
4: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: La música de Montpol, dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple. Va ser un procés llarg trobar el que aquesta música necessitava, havent de buscar un equilibri perfecte, amb vegades amb pols oposats, entre flexibilitat i rigor, amb aquesta cosa d'introspecció, però que a la vegada tingui molta llum. És un compositor que segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. És trobar aquell punt que, sí, a vegades pot ser dolorós de bon de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.
3: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana estem descobrint, o redescobrint, segurament per altres, obres per instruments sols, però instruments que habitualment els veiem damunt de l'escenari o bé acompanyats d'un piano o bé integrats en un grup de cambra, en una orquestra, etc. No?
2: Exacte, sí, sí. I és que, a priori, si pensem en un violí, per exemple, home, segurament no ens imaginarem un concert amb un sol violinista interpretant obres soles, sinó que normalment doncs serà acompanyat amb un quartet, no? Amb un piano, amb un, com deies tu ara, no? amb una orquestra.
1: Clar, de fet, Pedro, quan dèiem sonata per a violí, moltes vegades se sobreentén, no? Que en realitat es tracta d'una sonata per violí i piano. No?
2: Clar,
1: i també passa amb altres instruments.
2: Com quan dius un concert per a violí, és per a violí i orquestra, no? I una sonata és veritat que és per a violí i piano, sí, sí. El cas és que, malgrat tot, hi ha compositors que han escrit obres per a instruments com el violí. I clar, violí sol, podríem dir, no acompanyats amb el piano, violí sol. I molts d'ells inspirats precisament en les idees de Bach.
1: I a mi em sembla, Pedro, que si dediquem una setmana a obres per instrument sol i no parlem del violoncel, doncs no ens ho podríem perdonar mai, no?
2: Mai de la vida. Home, jo no seria tan exagerat, però una mica de raó sí que tens. Així que vinga, va, comencem el programa i tornem a Bach.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Fa de mal tallar, eh?
1: Fa de molt mal tallar, sí, és una obra preciosa.
0: I és que, efectivament, avui comencem amb una obvietat. Però és que no podíem deixar d'escoltar el famosíssim preludi de la suite per a violoncel sol en sol major de Bach, no? Una de les obres per instrument sol potser més conegudes de tota la història, no, Albert?
1: Coneguda per mèrits propis perquè és preciosa.
0: És una passada.
1: I redescoberta per Pau Casals, etcètera.
0: Sí.
1: Clar, de fet, jo pensant, ara quan estava escoltant-la, que és molt coneguda, és que és un punt tronada, no?, del que hem arribat a escoltar, però és que és tan bonica, tan una cosa tan ben creada i tan ben interpretada en aquest cas també, sí, que potser hauríem pogut començar la setmana amb aquesta suite, no?
0: Home, si pensem en quines són més conegudes, jo crec que aquestes suites per violoncel han format part d'anuncis, de bandes sonores, i crec que almenys aquest preludi està dins l'imaginari popular de la gent, no?
1: Jo crec que sí.
0: És més, jo t'he de dir que he anat a diversos concerts en directe de les suites de Bach per violoncel. Mira, me'n recordo un del gran Lluís Claret, que va fer el TNC.
1: Sí.
0: I, en canvi, ara em fas ballar el cap, però diria que no he anat mai a cap concert d'un violinista que toqués sonates o partites per violí sol.
1: Fins ara. En breu t'arribarà, suposo.
0: No, sí, no ho sé.
1: El temps dirà.
0: No, o sigui, els meus fills estan tocant sonates i partites,
1: no, de fet,
0: però ara integrades amb altres obres.
1: Sí, però a mi em fa molta gràcia perquè quan, ara explicaré una interioritat, si quan truco al Pedro o si parlo per telèfon amb la seva dona, sembla que estigui en un conservatori. Perquè tinc amics mestres que els truques, o el mateix Pedro, si el truquis a la feina, sento instruments de fons, no?
0: Exacte.
1: Pues a casa passa una mica el mateix.
0: Sí.
1: En tot cas, aquest és un bon exemple, el de la suite per violoncel, de com de conèixer són aquestes suites de per cello, a diferència de les sonates i partites per violí, que
0: és
1: potser
0: veritat.
1: No són dins de l'imaginari popular, diguéssim, no són tan conegudes. En tot cas, en aquest programa ja n'hem parlat de les suites de violoncel, però val la pena fer una mica de memòria perquè, a l'igual que va passar amb les obres per violí sol de Bach, aquestes suites han acabat influint moltíssim, com és lògic, a compositors posteriors.
0: Exacte, sí. I és que avui potser ens repetim una mica respecte al programa de dilluns, però és que no podem fer res més que lloar el mestratge de Bach a l'hora d'idear i compondre aquestes obres universals.
1: Doncs va, anem a endinsar-nos una mica en el món de les suites per violoncel d'ell, de Johann Sebastian Bach.

0: Ara Pedro fora d'antena em comentava, em donen pau aquestes obres, no? I és veritat, són... No direm que el violí no ens agrada, perquè ens agrada moltíssim, però tant. Té aquest so més agut, potser aquest punt més estrident, no? Que a mi el violí té aquest registre més central, més baix, i
1: sí,
0: té un so tan
1: no
0: bonic.
1: Sé, o potser la característica de l'obra, no?
0: Vull també. Dir...

0: no ho sé.
1: En fi,
0: m'agrada molt.
1: Obres mestres, tu miris com tu miris.
0: I tant.
1: Les suites per violoncel sol que porten els números de catàleg que van del 1007 al 1012, de Johann Sebastian Bach, constitueixen un dels pilars fonamentals del repertori per a aquest instrument i de la música occidental en general. No? Són obres essencials. Com bé sabeu, es tracta de 6 obres escrites per violoncel sense acompanyament, una característica que les fa especialment singulars dins del context del barroc, i és que, tal com us vam explicar el capítol dedicat a les sonates i partites per violí, el més habitual era que aquestes obres estiguessin acompanyades per un continu, és a dir, o bé un teclat, o bé un violoncel que realitzés els baixos de l'harmonia per completar la melodia del solista.
0: Clar, el que passa és que en Bach aquestes obres no necessiten aquest acompanyament, i això és el que les fa realment singulars.
1: De fet, són tan singulars que, com que aquestes suites són avui dia algunes de les composicions més interpretades per instrument solista, i són considerades una fita artística tant per la seva profunditat musical com, no oblidem, perquè ens podem perdre en aquesta bellesa, però aquí hi ha molta exigència tècnica al darrere per aconseguir aquest so.
0: El que dèiem al programa de... al programa anterior, que li vam dedicar a Isai, allò de que la tècnica és un vehicle per arribar a l'art, no?
1: Clar.
0: Doncs aquí no es nota que hi ha molta tècnica, però n'hi ha.
1: Aquí està la gràcia de la tècnica,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, sí, sí. Bach va compondre aquestes obres probablement entre els anys 1717 i 1723, durant el seu període de la cort de Köthen, on exercia com a mestre de capella. Aquest període, com us vam explicar amb les obres de violí, és especialment rellevant perquè el compositor va poder dedicar-se intensament precisament a la música instrumental, ja que el context religiós de la cort no requeria una producció abundant de música sacra. És justament en aquests anys quan Bach crea, doncs, també altres obres instrumentals cabdals, com els poc coneguts concerts de Brandenburg,
1: ni més ni menys,
0: que són una passada, o ja les famoses sonates, per nosaltres famoses, sonates i partites per a violí sol.
1: Clar, de fet, el trobar-se Bach no estava sotmès a una necessitat de crear música religiosa contínuament en aquell període de la seva vida. Clar, per tant, tenia gran llibertat creativa i l'experimentació era possible en aquest període, i això, evidentment, es pot percebre en aquestes suites.
0: I entenc que també tenia grans instrumentistes, perquè si no...
1: Esclar.
0: El títol original, que apareix en un dels manuscrits més importants, atribuït a Anna Magdalena Bach, el compositor, és Suites a violoncello solo senza basso, és a dir, suites per a violoncello solo sense baix. Aquesta indicació és significativa perquè, com dèiem, en la música barroca el baix continu era pràcticament omnipresent, i el fet d'escriure per un instrument solista sense acompanyament, clar, implicava un repte considerable. El compositor havia de suggerir l'harmonia, suggerir-la, i la polifonia a través d'una sola línia melòdica.

0: Les suites segueixen l'estructura típica de la suite barroca, una forma musical basada en una successió de danses estilitzades. Cada suite consta de 6 moviments, un preludi inicial, seguit d'una alamanda, una corant, com la que sona ara mateix de fons, una sarabanda, un parell de danses, que són minuets, burrers o gavotes, i una giga final. Aquest esquema, tot i ser, podríem dir, convencional, és tractat per Bach, clar, amb una gran llibertat i, per descomptat, una grandíssima creativitat.
1: Doncs sí, sí, sí, perquè tot és a la seva manera. És a dir, tu escoltes una corant o una sarabanda de Bach i no et recordem una sarabanda espanyola, per exemple, no? Però, clar, la seva creativitat està aquí, no? I tot, posa tot el seu segell.
0: Tot és el que és, però, clar, el que dèiem, amb l'estil Bach. Exacte. Tota la generalitat del món.
1: De fet, el preludi és moltes vegades el moviment més lliure i expressiu de cada suite. En molts casos adopta una forma gairebé improvisatòria, amb arpegis i figuracions que exploren les possibilitats del violoncel. Ho sentíem al principi. Torariro-riro-riro, torariro-riro. Això és com una mena d'improvisació, no? Aquest moviment introdueix el caràcter general de la suite i moltes vegades és el més conegut, especialment en el cas de la primera suite, clar.
0: I és que moltes vegades hem explicat que aquest preludi és una lliçó, no?, de com aprofitar els recursos tímbrics i sonors de l'instrument, ja que la seva tonalitat, que és el sol major, és òptima perquè la ressonància de les cordes sigui més gran i, per tant, es creï, podríem dir, una mena d'efecte pedal, no?, com passaria amb el piano, que

0: Les danses que segueixen tenen orígens diversos. L'alemanda és d'origen...
1: A veure, d'on serà l'alemanda?
0: De l'Alemanya. Exacte. Té un tempo moderat i caràcter reflexiu. La courant,
1: d'on pot ser?
0: Francesa o italiana. Hi ha una regió italiana, no fan bé aquestes erres tampoc, no? És més ràpida i fluida, en aquest cas.
1: La sarabanda, en canvi, és lenta i solemne. Moltes vegades considerada el cor emocional de la suite. És allò que venia d'Espanya, no? I tota era emoció.
0: Aquesta melangia.
1: Exacte. Les danses dobles, els minuets, les burres o les gavotes, aporten contrast, ara sentíem aquest minuet, no? I varietat, mentre que la giga final, doncs, com ja sabeu, és una dansa viva i enèrgica que tanca l'obra amb vitalitat.

0: Un dels aspectes més sorprenents d'aquestes suites és la capacitat de Bach per crear una sensació de polifonia amb un instrument monòdic. Ja ho dèiem amb el violí, eh? Mitjançant l'ús d'arpegis, dobles, cordes i línies melòdiques implícites, el compositor suggereix diverses veus simultànies. I aquest és un recurs. Aquest recurs és una de les grans innovacions de Bach i demostra, sobretot, el seu domini del contrapunt.
1: Com si no hagués demostrat el domini del contrapunt amb obres tan senzilles com el clavecí ben temperat.
0: Molt senzilles.
1: No? Sí, la passió segons Sant Mateu,
0: molt
1: també,
0: molt senzilla,
1: no?
0: També, molt, molt.
1: O els concerts de Brandenburg.
0: Res, quatre tonteries.
1: Obres menors, totes elles.
0: Sí.
1: No havia de demostrar massa res, Bach.
0: No, però escolta'm una cosa, sí, d'acord. Però en aquests casos que comentes, hi ha diversos instruments, per tant,
1: sí.
0: És lògic pensar que cada instrument té una línia melòdica i, per tant, hi haurà contrapunt. Però, clar, amb un instrument sol, que, a més no és harmònic, com seria el clave amb la seva època, o l'orgue, o el llaüt, no? Doncs, clar, encara mostra més aquesta genialitat bachiana, no?
1: Clar, i si des del punt de vista compositiu Bach mostra com domina la dificultat del contrapunt amb un instrument sol, des del punt de vista tècnic, les suites presenten una dificultat també molt considerable.
0: El que dèiem abans.
1: Clar, no només exigeixen una gran destresa instrumental, sinó també una profunda comprensió musical. És a dir, no només, allò que dèiem, no només és la tècnica, només entre cometes, la tècnica és molt important i costa molt assolir-la, però un cop la tens, has d'entendre molt bé la música. Clar. I la interpretació és especialment complexa perquè els manuscrits conservats no inclouen moltes indicacions d'articulació o de dinàmiques, cosa, clar, que deixa un ampli marge d'interpretació. I això ha generat nombrosos debats musicològics i, per descomptat, interpretatius.
0: Sí, hi ha moltes interpretacions diferents de les suites. De fet, la transmissió de les suites és un altre aspecte interessant, eh? Fixa't, no es conserva el manuscrit autògraf de Bach,
1: no.
0: I les fonts principals són còpies, especialment la còpia d'Anna Magdalena Bach. Eh? Aquest fet ha provocat discrepàncies entre les diferents edicions i ha obligat els músics, al cap i a la fi, a prendre decisions interpretatives basades, o no, en criteris històrics i estilístics.
1: I decisions aquestes mai fàcils de prendre, perquè, a més, algunes marquen la tradició, no?
0: Sí.
1: De fet, al principi del programa dèiem que és una de les obres més conegudes, dins del repertori tan... no és el repertori més popular del món, el de l'instrument solista, però siguem realistes. Doncs dins d'aquesta limitació, diguéssim, popular, és de les obres més conegudes. I malgrat aquesta importància actual, les suites realment no van ser gaire conegudes durant el segle XVIII i part del XIX.

De fet, van romandre relativament oblidades fins que Pau Casals, Pau Casals, les va redescobrir a finals del segle XIX i les va popularitzar amb les seves interpretacions i enregistraments al segle XX. I a partir d'aquest moment es van convertir en una peça central del repertori per a

0: Perquè després diguin que la música barroca no m'emociona.
1: Qui ho diu, això?
0: Jo conec molta gent que ho diu, que és música freda, que... Ostres, i aquesta
1: massa
0: música... És
1: massa cerebral, no?
0: Clar, però...
1: No, però no és el
0: perdona,
1: cas.
0: Perdona, és que aquesta música és romanticisme pur.
1: És protoromàntica,
0: no? Està plorant, està declamant, està explicant coses, quantes coses, eh? Aquest és el no menys famós preludi de la suite número 2 en re menor de Johann Sebastian Bach.
1: Aquestes obres han estat descrites com algunes de les més profundes de la música clàssica.
0: I tant.
1: La seva aparent simplicitat contrasta amb una gran riquesa expressiva. Són peces que exigeixen tant domini tècnic com maduresa artística i sovint es consideren una mena de prova definitiva per als violoncel·listes.
0: Sí, un altre element destacable és l'evolució de la dificultat al llarg de les 6 suites. Les primeres podríem dir que són relativament accessibles, mentre que les últimes doncs, presenten reptes tècnics molt més grans. La sisena suite, per exemple, va ser probablement escrita per un instrument de 5 cordes, fet que amplia les possibilitats sonores, però també la complexitat interpretativa. Clar.
1: Pel que fa al llenguatge musical, Bach combina influències alemanyes, franceses i italianes, tal com passa també amb les obres per violí sol. Les danses reflecteixen, doncs, la tradició francesa, mentre que l'estructura i el desenvolupament temàtic mostren influències italianes. Aquesta síntesi és característica del seu estil i contribueix a la universalitat de la seva música.
0: Sí, des d'un punt de vista expressiu, les suites cobreixen una àmplia gamma d'emocions, ara ho dèiem, eh? O sigui, és que és purament emocional. I trobem moments de serenitat, d'introspecció, també d'alegria, de solemnitat i fins i tot dramatisme. Sí, sí. Aquesta varietat fa que cada suite doncs, tingui personalitat pròpia.

0: Aquesta és la sarabanda de la segona suite i efectivament, hi trobem aquesta serenitat introspecció que dèiem, que contrasta molt amb altres moviments, doncs, més alegres, no?
1: De fet, és el que dèiem abans, no? Que la sarabanda, que té aquest origen espanyol, sempre s'havia associat a aquesta introspecció, no? Aquest lament, aquest món interior tan agitat, propi de la sang espanyola, no? Aquesta sang tan apassionada.
0: No, és que fixa't, l'Asha Kiopianga és una sarabanda.
1: Clar.
0: I és xan, xan...
1: Sí, sí, mira que...
0: Xan, xan, vull dir, aquesta, i la lletra ho diu, eh?
1: Aquesta fascinació de Centre Europa cap a un país tan
0: exòtic,
1: emocional, tan exòtic, però ara amb aquesta connotació, no?, tan emocional, tan racial, no?, si vols.
0: I tant.
1: Bé, en tot cas, amb aquest tempo lent i el seu ritme pausat. I Bach, malgrat estar a molts quilòmetres de la península Ibèrica, sabia també donar aquest punt introspectiu a la seva música.
0: Clar, sí, sí, això implica que, malgrat els moviments tinguin diferents caràcters, degut, evidentment, a l'origen de les danses, en general, podríem dir que les suites poden tenir una descripció particular, però cadascuna d'elles en conjunt,
1: no? I tant.
0: No?
1: La suite número 1, per exemple, que està en sol major i que és probablement la més coneguda, especialment pel seu preludi, s'ha convertit en una de les melodies més reconeixibles del repertori clàssic perquè té un caràcter lluminós i accessible i sovint és la primera que estudien els estudiants de violoncel, una mica més avançats, no?
0: No, jo en conec molts que l'han tocat, eh? Sí, sí. De fet, la suite número 2, amb re menor, atenció, la tonalitat menor ja ens dona pistes, presenta, doncs, un caràcter més introspectiu i melancòlic. La seva sarabanda, que justament a la zona de fons, és especialment expressiva i profunda i ofereix un contrast, doncs, molt notable amb la primera suite.
1: La número 3, en do major, és més expansiva i brillant.
0: Do major, clar.
1: Clar. Destaca per la seva energia i per l'ús de dobles cordes que enriqueixen la textura sonora. I la número 4, en mi bemoll major, és més complexa tècnicament i presenta un caràcter, podríem dir, majestuós, no? El seu llenguatge és més dens i requereix una gran seguretat interpretativa.
0: Sí, la número 5 està en do menor, és el número de catàleg 1011. I a veure, si està en do menor, quin caràcter deu tenir? Doncs alegre, sí. Segurament
1: no,
0: que no,
1: clar,
0: eh?
1: Clar.
0: No, té un caràcter dramàtic i profund. De fet, inclou una sarabanda molt austera i expressiva, i es creu que estava pensada precisament per ser interpretada amb una afinació especial del violoncel. I finalment la suite número 6, la número 6 amb re major, la 1012, és la més virtuosa i exigent i és el que dèiem abans. Està escrita probablement per un violoncel de 5 cordes i té re major, doncs, caràcter brillant, expansiu i, evidentment, representa el punt culminant de tot el conjunt.
1: En resum, les suites per a violoncel sol de Bach són una obra mestra, aquí podríem acabar, punt,
0: sí,
1: no? Perquè
0: hi ha
1: rigor estructural, profunditat, etc. Estan escrites, per tant, en un moment de gran creativitat del compositor i han esdevingut una referència indispensable per als intèrprets, però també per als melòmans, i continuen fascinant per la seva capacitat de comunicar emocions a través d'un llenguatge aparentment simple,
0: clar,
1: perquè dius, és un violoncel sol, però, clar, un bon instrument, perquè és un instrument preciós, amb bones mans, davant d'una bona composició, clar, el resultat és extraordinàriament ric, sense cap mena de dubte.
0: Dóna molt de sí, absolutament, sí, sí. Doncs escolta, Albert, a veure, hem de confessar que, evidentment, aquest ha sigut un programa ple d'obvietats.
1: Sí.
0: Però anem a l'audició on, òbviament, doncs escoltem una suite per a violoncel de Bach, no?
1: No es podia saber. Vinga, va, anem-hi.
0: Som-hi.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Arribem així a l'audició i, com és natural, us proposem escoltar una suite per violoncel sol de Bach, però el tema està en decidir quina.
0: Doncs mira, com que hem dit que la més exigent és l'última, anem a veure com la defensa el violoncelista Jean-Guyen Quiraz, no? Què et sembla?
1: Em sembla fantàstic, però recordeu que aquesta suite és la número 6, número de catàleg 1012, està en la tonalitat de re major, i el mateix Rostropovich, que tenia alguna autoritat amb això del violoncel,
0: home, sí,
1: diu que la va qualificar com tota una sinfonia per violoncel sol.
0: Imagina't.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Impressionant, sí, sí. Doncs vinga, va, escoltem la suite número 6 en re major de Johann Sebastian Bach, que té els següents moviments. Preludi, alemanda, corant, sarabanda, gavota, uïdós i giga. Tot plegat, doncs això, en la versió del violoncelista Jean-Guyen Quiraz.
1: Doncs som-hi.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: I Bach, Pedro, que ens torna a deixar sense paraules.
2: Doncs sí. Sí, sí. Acabem d'escoltar la suite número 6, número de catàleg 1012, en re major, de Johann Sebastian Bach, en la versió del violoncel·lista Jean-Guillaume Queyras. I amb ells, doncs, ens acomiadem fins al proper programa.
1: Que serà demà, com sempre, a la 1 del migdia, aquí, a Catalunya Música. Pau Blasi, el control tècnic, Joca Carlos, a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.

0: Acabem de sentir el Capriccio, cinquè moviment de la suite en sol major per a violí i llaüt de Nicola Mateis, tal com l'han interpretat Théotime Langlois d'Esvart, violí, i Thomas Danforth, llaüt.
1: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Literatura, ciència...

0: Gràcia i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
1: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals. Un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre. Documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.
0: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
2: Des de l'òpera de Maribor a Eslovènia, Un valor in màscara, de Giuseppe Verdi. Una història de poder, corrupció, mentides i també d'amor. Amb la soprano Rebecca Locker com Amèlia i el tenor Sung Kyu Park en el paper de Ricardo. Dirigits pel mestre Valentin Ige.
0: Directe a l'òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la pianista Maria Canyigaral. Mentre sona la música de Johannes Brahms, li farem una pregunta difícil a la nostra convidada. A què sona la música de Maria Canyigaral? A veure què hi diu. Comencem.
2: Hola, sóc la Maria Canyigaral, pianista, i aquesta és la meva llista de recomanacions musicals. Tot el dimecres estarà dedicat a la música de Johannes Brahms. La primera peça que escoltarem és l'intermezzo número 4 de l'opus 116 per a piano sol de Johannes Brahms, amb la versió de Emil Gilles, és una gravació en directe. He triat aquesta peça doncs perquè connecta amb el Brahms més íntim, i de fet tant els quatre últims opus de piano, tant el 116, 117, 118, 119, doncs tenen molt en comú això, no? De connectar amb aquesta introspecció, el Brahms més íntim, que un oient ja és gairebé massa oient. I això, trobo que són obres precioses i són gairebé com líder per a piano sol.

0: El pianista Emil Gilels ens ofereix aquesta interpretació en directe de l'intermezzo Opus 116, número 4, de Johannes Brahms. I li hem preguntat a Maria Canyigaral què és el que més li agrada de la professió de pianista i què és el que menys li agrada.
1: El que m'agrada més i el que crec que és el que fa valorar el que estem fent, la carrera, és precisament la música en si. I aquests concerts que parlava en alguna de les sessions, quan passa això de que hi ha una immersió total amb la música i que t'has notat entregant al màxim, doncs és quan dius, ostres, el que estic fent val molt la pena i és, no sé, es tradueix en una felicitat que no sé si es pot explicar, però és una felicitat molt i molt i molt intensa. I, bueno, òbviament té també coses molt sacrificades, perquè és això, moltes hores d'estudi i tota la vida. Però jo l'estudi, de fet, no el visc com un patiment, a no ser que hi hagi una data termini a molt poc plaç, que, bueno, a vegades sol passar sovint, però quan, inclús així, intentar, no, aprendre a disfrutar del procés, perquè es tracta de disfrutar de processos, perquè el concert en si, al final, potser ja no ha estat tant i tant i tant a les nostres mans. El que està a les nostres mans és com arribar allà. I un cop allà, doncs, bueno, està intentar amb el cap a lloc i el cor a lloc i tot a tu a lloc, però no, ja no depèn tant, no? Però el procés d'estudi sí que és allà on nosaltres, doncs, podem influir el resultat final. I normalment disfruto l'estudi. I el que em fa molt feliç també és quan aquests dies d'estudi que vas notant, ostres, avui he descobert això, mira, ara això ho faré d'aquesta manera, i no sé, que vas veient fent passos, no? Això és el que em fa més feliç. Continuarem amb una versió del segon moviment de la segona sonata per a violoncel i piano de Johannes Brahms, amb la versió de Dupré, Jacqueline Dupré i Daniel Barenboim. És un altre exemple, doncs, d'entrega total dels intèrprets cap a la música, de voler expressar tot el que hi ha allà dins i no deixar-se res per dir i frasejar d'una forma, doncs, això, no? Que et manté com oient amb una escolta activa, que no vols deixar anar.

0: Era Jacqueline Dupré, cello, i Daniel Barenboim, piano, interpretant el segon moviment de la sonata opus 99 per violoncel i piano de Johannes Brahms.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
0: I a què sona la música que fa la Maria Canyigaral?
2: És molt difícil contestar això. És molt difícil contestar això. I segurament depèn del dia. No, no sé. Bueno, els ideals, això sí que es pot parlar dels ideals, però de saber com sona no ho sé. És que no, és molt difícil jutjar-se un mateix i normalment, com que hi ha aquest punt d'exigència, potser jutjaria d'una manera que potser em aniria en contra. Per tant, podria dir els ideals és això, buscar doncs això, una connexió total amb la música i notar-me implicada i respectar. La música va per sobre de l'intèrpret, això per mi és essencial. És molt perillós dir això, perquè llavors dius, vale, i què vols dir, que no valores la personalitat de l'intèrpret? No, no, és que precisament les versions que quan vas en un concert i els músics s'entreguen, hi ha aquesta cosa, aquesta dosis de la personalitat de l'intèrpret que també es filtra, però penso que quan això passa és que ha de passar de la forma més natural i gairebé sense voler-ho, no? És quan, potser quan hi ha una voluntat de que això passi, potser es nota que és una mica artificial, no? Llavors és com, bueno, el que hem de fer com a intèrpret és concentrar-nos en la música que tenim a davant, què ens està comunicant aquesta música i intentar-la comunicar, doncs, amb la màxima convicció i cada vegada més, cada vegada que la s'interpreta, doncs, cada vegada amb més convicció, perfilar més els caràcters, més contrastos i, òbviament, amb un domini de del que s'està fent, però que no es nota que es vol dominar. O sigui, està com una mica sempre amb la penjant d'un fil, en aquella zona de risc, però a la vegada realment que no sigui una zona de risc, no? I bueno, a vegades s'aconsegueix i a vegades no, a vegades es cau també, eh? I bueno, i potser prefereixo quan es cau, però que s'ha dit alguna cosa amb implicació que aquelles vegades que potser per mentalment estem en una altra forma i que hi ha com una dosi de retenció, doncs a mi aquests són els concerts que em critico més, quan m'he notat així. I torno a dir que a vegades, doncs, potser m'he notat així i aquell dia s'ha gravat, m'escolto la gravació i dic, ostres, doncs no està tan malament. I potser m'agrada més que un altre dia que potser m'he notat més implicada i potser la gravació doncs, em molesta més. Bueno, el millor és això, continuar treballant i al final que siguin els altres que jutgin.

el dimecres l'acabarem amb un fragment, perquè és molt llarg, del primer moviment del concert número 1 per piano i orquestra, opus 15, de Johannes Brahms, amb la versió de Vladimir Ashkenazy i Claudio Abbado, i la London Symphony Orchestra. És, una altra vegada, una gravació en directe. Com veieu, m'agrada bastant posar gravacions en directe, perquè és potser allà on t'apropicia més aquesta connexió i implicació total de l'intèrpret que estic mencionant bastant sovint. Bé, aquí ens trobem amb una obra que l'obra és impressionant, que comença amb una introducció orquestral de gairebé 3 minuts i mig, molt llarga, i que és el que acabarà condicionant segurament una mica com el solista entrarà. Llavors, quan entra Ashkenazy, trobo que és brutal, de la forma que l'energia juvenil que transmet, la llibertat de fraseig, però a la vegada el rigor i un caràcter molt ben aconseguit. M'agrada molt aquesta versió.

El pianista Vladimir Ashkenazy interpreta un fragment del primer moviment del concert número 1, opus 15, de Johannes Brahms, acompanyat per l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida

0: per Claudio Abado.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: Ei! Que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
5: Oh, fixa't com sona...

0: on vulguis i quan vulguis. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Aquí comença un nou capítol del Sincronies de Catalunya Música. Aquesta setmana ens hem instal·lat a l'any 1926, 100 anys enrere, per escoltar les obres que van néixer en aquest any, que es van estrenar, i també relacionar-les amb el context històric, polític, social, amb tots els esdeveniments que tenien lloc en 1926 de caràcter artístic i cultural, perquè, evidentment, i més en aquesta època, hi ha un munt de sincronies entre arts, cultura i fets socials que ens ve molt de gust d'explorar i de descobrir aquí els Sincronies. Comencem!
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: I avui començarem el nostre capítol fent-vos 5 cèntims dels esdeveniments musicals que tenien lloc aquest any 1926. Farem una repassada de les obres que es van estrenar o que es van crear aquest any. Ja en vam escoltar unes quantes ara fa uns quants dies, en una altra setmana que li vam dedicar al 1926, però ens ve de gust de fer una repassada a vol d'ocell per saber tot el que va néixer, el que es va crear aquest any 1926. Per començar, Alban Berg, un dels estendards del dodecafonisme i de la tonalitat, aquest any 1926 va compondre la seva suite lírica per a quartet de corda. És la primera obra del compositor en què va fer ús del mètode dodecafònic. Sona així.

Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És la primera obra dodecafònica d'Alban Berg en què s'utilitza aquest sistema, la suite lírica per a quartet de corda. 1926. Paral·lelament en aquesta obra, Sergei Rachmaninov, instal·lat encara en el romanticisme del segle XIX, va acabar el seu concert per a piano i orquestra número 4 que vam escoltar en l'anterior setmana que li vam dedicar el 1926. El dia 10 de gener, Richard Strauss va dirigir la primera versió cinematogràfica, atenció, de Der Rosenkavalier, és a dir, el cavaller de la Rosa. Ho va fer a la ciutat de Dresden. De fet, el 12 d'abril d'aquest mateix any va repetir l'actuació a Londres i se'n va fer un enregistrament de diversos extractes l'endemà mateix. Era la primera vegada que s'enregistrava música per acompanyar una pel·lícula. El 25 d'abril d'aquest 1926 es va estrenar, recordem-ho, ja us en vam parlar en l'anterior setmana que li vam dedicar el 1926, l'òpera Turandot, de Giacomo Puccini. Es va estrenar a la Scala de Milà, la va dirigir Arturo Toscanini, tot i que Franco Alfano, el deixeble de Puccini, després de la mort del mestre, va completar els fragments que faltaven del tercer acte. En aquesta ocasió, el 25 d'abril, en l'estrena absoluta, només es va interpretar la música que va escriure Puccini. Toscanini va aturar l'òpera en el precís instant en què Puccini va deixar d'escriure. Això sí, en les següents representacions ja es va interpretar l'òpera sencera amb el final que va escriure Franco.

I el que estem sentint són les 5 peces per a orquestra, l'Opus 10 d'Anton Webern, que es van estrenar el 22 de juny de 1926, una altra obra que voreja la atonalitat, podríem dir. Es van estrenar a la ciutat de Zuric, a Suïssa, 13 anys després d'haver estat acabades. Déu-n'hi-do, va trigar 13 anys a estrenar, a poder sentir en concert aquestes 5 peces per a orquestra, l'Opus 10 d'Anton Webern. El dia 12 de maig d'aquest mateix any, Xostakovich havia estrenat la seva primera simfonia. La va estrenar a Sant Petersburg. Atenció, perquè Xostakovich tenia només 19 anys quan va estrenar aquesta primera simfonia i en va acabar escrivint 15. El 29 de juny es va estrenar la simfonieta de Leoš Janáček, que vam escoltar en el programa d'ahir. Es va estrenar a la ciutat de Praga. I el dia 1 de juliol va néixer Hans Werner Henze. Va néixer a Gütersloh, a Westfàlia, i es va convertir en un dels compositors més importants alemanys del segle XX.

I el que estem escoltant és un fragment de l'òpera Cardillac, de Paul Hindemith, una òpera que es va estrenar aquest any 1926 també, el 9 de novembre, es va estrenar a la ciutat de Dresden. Ja veieu que aquesta ciutat era un dels melics musicals del món en aquells anys 20 del segle passat. Continuem fent una repassada a les obres que van néixer aquest any 1926 o que es van estrenar. Fixeu-vos, durant l'estiu, en una mena de rampell d'activitat, Béla Bartók va compondre el seu concert per a piano número 1, la sonata per a piano, que vam escoltar també en el segon capítol, i les 9 petites peces. Fins i tot va escriure una suite per a piano que es titula El de fora de casa. Ja veieu que Bartók en aquell moment va viure una autèntica erupció volcànica de creativitat, d'inspiració i de música. El 16 d'octubre d'aquest any es va estrenar Hari Janos, un Singspiel de Zoltán Kodály, es va fer a la ciutat de Budapest, però el que s'ha fet més cèlebre és precisament la suite que en va fer el mateix compositor i que es va emancipar d'aquest Singspiel, d'aquesta òpera, la vam escoltar, per cert, en el capítol de dimarts. I encara una altra obra escènica, en aquest cas un ballet, que es va estrenar el 28 de novembre de 1926 i que escoltarem en el capítol de demà, El mandarí meravellós, de Béla Bartók. Es va estrenar el 28 de novembre a la ciutat de Colònia, una obra que va ser censurada per l'alcalde de la ciutat de Colònia a causa del seu argument lasciu. De fet, es van cancel·lar totes les funcions que havien de fer-se a la ciutat de

0: I encara més estrenes, en aquest cas, d'una altra òpera de Leos Janáček, l'Afer Macropolos, que es va estrenar el 18 de desembre a la ciutat de Brno. Una obra realment interessantíssima que també us proposarem escoltar i en parlarem, explorarem totes les circumstàncies de la composició i el moment biogràfic del seu compositor, Leos Janáček. El 1926 tenia 72 anys. Ho farem en el programa de divendres. Escoltarem l'Afer Macropolos, evidentment una selecció. I per acabar la repassada a vol d'ocell que estem fent de les obres que van néixer aquest 1926, recordar-vos que el 26 de desembre es va estrenar el poema simfònic Tapiola de Jan Sibelius, es va estrenar a la ciutat de Nova York. I si ho recordeu, li vam dedicar tota l'atenció en la primera setmana que li vam dedicar aquest any 1926. El primer capítol el podeu trobar a la nostra pàgina web. Podeu trobar tots els capítols de les sincronies ordenats i amb imatges suggeridores.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs avui li volem dedicar tota l'atenció a una obra descomunal, una obra per a solistes, cor i orquestra de gran envergadura, molt bonica, molt potent, que no és gaire habitual en els repertoris de concerts, però que va ser composta aquest 1926 per un compositor que en aquell moment tenia 72 anys, l'any 1926, però que estava en la plenitud de facultats creatives i amb la màxima inspiració, Leos Janáček. Avui volem dedicar tota l'atenció en aquesta obra seva, una obra descomunal de Leos Janáček, la monumental missa glagolítica.

Recordem que l'any 1925 li van atorgar a Leos Janáček el doctorat honoris causa per la Universitat de Masaryk, que era el primer doctorat que otorgava aquesta institució en la seva història. Dos anys més tard va ser nomenat, al costat d'Arnold Schönberg i de Paul Hindemith, membre de l'Acadèmia de les Ciències Prusianes. El 1926 va escriure aquesta monumental obra, que és la Missa Glagolítica. Fixeu-vos què va escriure ell mateix sobre aquesta obra. Hi trobareu allò més llòbrec de les cel·les monàstiques medievals, també els recursos de les vies imitatives de la música pròpia d'aquesta època, les ressonàncies del patos beethovenià, el caràcter juganer de la música de Haydn i, per descomptat, el perfum dels boscos de Luhakovice, sempre ben present i que em recorden i em fan sentir l'olor encens. I sembla ser que Janáček tenia una idea força curiosa per a la seva missa glagolítica. No era precisament la d'executar-la en una església o en un context litúrgic, sinó que ell pensava en una imatge idealitzada d'interpretar aquesta missa enmig de la natura. Janáček va explicar la seva concepció d'aquesta obra en un article que es va publicar el 27 de novembre de 1927 en un diari.

I el següent. La fragància del bosc humit de Luhakovice serà com l'encens. Sorgeix una catedral davant meu en la colossal extensió dels turons i la volta del cel serà la coberta de boira a la distància. Les petites campanes repicades per un ramat d'ovelles. Jo sento el solo del tenor d'aquesta missa com una mena de sacerdot, el de la soprano com el d'una donzella o d'un àngel en el cor de la nostra gent. Les espelmes seran els avets del bosc, encesos pels estels. I en el ritual, en algun lloc, allà fora, hi veig una visió del gran Sant Venceslau. El llenguatge serà el dels missioners Ciril i Metodi. Per tant, estem parlant d'una missa molt peculiar, i és que ell mateix es considerava ateu, no us ho perdeu. Fa una missa eslava des d'aquesta posició de l'ateisme. I Janáček no pretenia fer tant aquesta obra litúrgica com expressar la fe del poble en una alegria primitiva i poderosa que podria molt bé titllar-se de pagana. Com tants altres compositors ateus, al final de la seva vida, Janáček va compondre aquesta missa, però cal remarcar que, tot i que el text és religiós, és el de l'ordinari de la missa, l'obra té un caràcter gens religiós. Una església, deia Janáček, és la mort concentrada, tombes sota terra, ossos a l'altar, imatges que no mostren altra cosa que la tortura i la mort. No vull tenir res a veure amb tot això.

Paraules de Leo Janáček parlant d'aquesta obra que sentirem a continuació. Missa glagolítica, n'estem sentint petits tastets, una missa per a soprano, contralto, tenor i baix, doble cor, orgue i orquestra, que va ser composta per Leo Janáček durant l'any 1926. De fet, la feina més important la va fer entre el 2 d'agost i el 15 d'octubre de 1926. A finals d'octubre es va fer una primera versió que ja estava a punt i abans de Nadal Janáček va lliurar el manuscrit perquè fos copiat, tot i que encara hi va afegir algunes correccions i modificacions fins gairebé el dia de l'estrena. I l'estrena d'aquesta missa glagolítica va tenir lloc el dia 5 de desembre de 1927 a la ciutat de Brno, sota la direcció de Jaroslav Kvapil, que també va dirigir l'estrena d'aquesta obra a la ciutat de Praga el 8 d'abril següent de l'any 1928, 4 mesos abans de la mort del compositor. Comença amb una introducció molt peculiar, després ve el Kyrie eleison, Slava, Glòria, Beruju, Credo, Svet, Santus, tot això evidentment perquè està en txec aquesta missa. Agnete Vosíš, és a dir, Agnus Dei, després ve un solo d'orgue, un postludi, i finalment s'acaba amb la represa de la introducció, una peça orquestral formidable que tanca aquesta missa glagolítica composta per Leo Janáček el 1926. Us convidem a escoltar-la sencera en les veus de Felicity Palmer, soprano, Emerald Ganson, mezzo, John Mitchinson, tenor i Malcolm King, baix, amb Jane Parker Smith a l'orgue i amb el cor i l'orquestra de la ciutat de Birmingham dirigits per Simon Rattle. Un enregistrament de l'any 2009 que va editar el segell EMI d'aquesta monumental missa glagolítica, obra del 1926 de Leo Janáček. Sentim-la.

0: Doncs així s'acaba amb aquesta monumental música la missa glagolítica per a solistes, doble cor, orgue i orquestra de Leos Janáček, una obra composta gairebé en un mes i mig, a correcuita, la tardor de 1926, a Luhakovice. De fet, era l'espai, aquells boscos, aquella natura, gairebé prefiguraven com una mena de temple en el qual Janáček preveia que s'interpretés aquesta música, més que no pas en un recinte tancat d'una església. Ja sabeu que Janáček més aviat presumia de ser ateu, però va fer aquesta missa eslava per ponderar d'alguna manera la fe, les creences del poble, del seu poble, del poble txec. Aquesta missa es va estrenar el 5 de desembre de 1927 a la ciutat de Brno, dirigida per Jaroslav Kvapli, i també va sonar el 8 d'abril següent de l'any 1928 a la ciutat de Praga. Una missa que hem sentit en la interpretació del cor i de l'orquestra sinfònica de la ciutat de Birmingham, amb la participació dels solistes Felicity Palmer, soprano, Emerald Gunson, mezzo, John Mitchinson, tenor, i Malcolm King, baix, amb Jane Parker Smith a l'orgue, i tot sota la direcció de Simon Rattle. I fixeu-vos què va dir el crític Ludwig Kundera sobre aquesta missa. El vell Janáček ja s'ha tornat una persona del tot creient. El compositor li va respondre clar i català: ni vell ni creient, sóc un jovenot. Paraules de Leos Janáček responent les paraules de Ludwig Kundera quan va escoltar aquesta missa glagolítica. Es pensava que s'havia convertit al cristianisme i res d'això. Era un ateu convençut.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs després d'escoltar aquesta mastodòntica obra de Leos Janáček, esperem que hagi estat tota una descoberta, aquesta missa glagolítica. Posem punt final, ara sí, en aquest tercer capítol del Sincronies d'aquesta setmana, que ha viatjat, us ha proposat viatjar l'any 1926, un segle enrere, i estem fent una repassada dels fets, dels esdeveniments històrics, polítics, socials i també des del punt de vista artístic i cultural, perquè aquest va ser l'escenari de totes les obres musicals que estem escoltant aquesta setmana al Sincronies, l'autèntica banda sonora de tots aquests fets històrics i artístics. Esperem que hagi estat una agradable companyia, així ho desitja aquest qui us parla, Xavier Chavarría, autor dels guions de la selecció musical d'aquest programa, i que us convida a ser-hi demà a la mateixa hora aquí a la Sintonia de Catalunya Música per escoltar la sinfonia número 1 de Dmitri Xostakóvitx, la primera sinfonia que va compondre amb 19 anys i que amanirem ben amanida amb tots els fets històrics i polítics que van tenir lloc aquest 1926. Així començarem el programa de demà a la mateixa hora de sempre aquí a la Sintonia de Catalunya Música. Gràcies per ser-hi. Fins demà, que acabeu de passar un molt bon dimecres. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments.

0: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Hola, bona tarda. Sonny Rollins, protagonista aquesta setmana de les sessions del cafè, recordant el seu llegat extraordinari amb una de les carreres més llargues de la història del jazz, que s'havia iniciat a principis dels 50 i que s'acabava amb la seva mort als 95 anys el 25 de maig d'aquest 2026. Ahir sentíem les col·laboracions de Rollins amb Miles Davis i avui visitarem la mateixa època per sentir els retrats de les col·laboracions que Sonny Rollins va fer amb Thelonious Monk.

The Way You Look Tonight, aquest estàndard que Thelonious Monk va triar per encetar la publicació de la seva col·laboració amb Sonny Rollins. L'havien gravat entre el novembre del 1953 i la tardor del 54 a Nova York.

Thelonious Monk i Sonny Rollins amb el trompista Julius Watkins i Percy Heath i Willie Jones a la rítmica i amb un tema original de Monk, Friday the 13th o Divendres 13. L'acompanyament angulós i imprevisible de Monk per a les línies melòdiques creatives de Sonny Rollins guia també la música del treball Brilliant Corners que van gravar l'any 57.

Doncs aquesta és la complexíssima composició de Monk, Brilliant Corners, que va necessitar per a la gravació que sentíem fins a 25 preses de so abans que el pianista la donés per bona i la utilitzés per posar nom a aquest àlbum que va publicar l'any 57. A Brilliant Corners també hi trobem la primera gravació del tema Pannònica, la cançó que Thelonious Monk va dedicar a la seva protectora i mecenes Pannònica de Königswarter. Monk la introdueix amb la celesta i sentim el tenor de Rollins amb Ernie Henry al saxo alt, Oscar Pettiford al baix i Max Roach a la bateria. Pannònica és el tema que tanca la sessió d'avui, però tornem amb més música de Sonny Rollins al cafè de demà. No hi falteu!

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Aquesta setmana, per commemorar el 150è aniversari de Pau Casals, compartim amb vosaltres una sèrie d'enregistraments d'arxiu inèdits a casa nostra, editats per l'assessor musical de la Fundació Pau Casals, Bernard Meillat. El tercer programa recupera dos enregistraments del 1961 fets a Israel, amb Casals al capdavant de la Filarmònica d'Israel, dirigint Mozart i Beethoven, i després un enregistrament fet el mateix any a Puerto Rico, dirigint la Sinfonia Concertant de Mozart, amb dos dels seus grans amics de solistes, Isaac Stern i Alexander Schneider, dos dels músics amb els quals Casals va tenir vincles excepcionals. En els anys que, des de l'exili, va fer sonar el silenci allà on la pau i la justícia no eren respectades, Casals va acceptar participar al primer festival d'Israel, perquè aquest país no havia reconegut el règim de Franco. Era l'època de David Ben Gurion i Golda Meir. Quan el 1961 Alexander Schneider, a petició d'Isaac Stern, va organitzar el primer festival d'Israel, no va tenir cap dificultat per convèncer Casals que hi participés. Va acceptar tocar el violoncel i dirigir l'Orquestra Filarmònica d'Israel. Ja hem dit que Schneider i Stern, a més de dos violinistes excepcionals del segle XX, van ser dos fidels amics de Casals. D'aquest esdeveniment, d'aquest Festival d'Israel, ens han arribat dues cintes magnètiques que, tot i que es creien perdudes, es van trobar als arxius de Casals. Ens situem, doncs, a Tel Aviv el 16 de setembre del 1961. En el marc del primer Festival d'Israel, quan Pau Casals, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica d'Israel, dirigia la penúltima sinfonia de Mozart, la número 40, una de les dues úniques sinfonies que el geni de Salzburg va escriure en mode menor, aquesta en sol menor. Una partitura que destaca per l'abundància d'idees temàtiques, amb frasejos llargs i expressius, i per l'inici del primer moviment que comença amb un clima fosc marcat per l'acompanyament. Pareu atenció i fixeu-vos en l'entusiasme i la intensitat amb què la dirigeix Pau Casals, que aleshores tenia 85 anys. Sinfonia número 40 de Mozart amb l'Orquestra Filarmònica d'Israel i Pau Casals a la direcció.

Pau Casals, amb fervor, dirigia la sinfonia número 40 en sol menor, Köchel 550 de Wolfgang Amadeus Mozart, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica d'Israel, en aquest enregistrament històric fet a Tel Aviv al setembre del 1961. Una obra d'un dramatisme i densitat mai assolits fins aleshores que ja anuncia tot el potencial que desplegarà després el sinfonisme romàntic. Encara en aquell primer festival d'Israel, 4 dies abans, Pau Casals va dirigir l'obra d'un altre dels seus compositors preferits, la Quarta Simfonia de Beethoven, una partitura que se situa precisament en un període de transició que va de l'últim classicisme al primer romanticisme. La Quarta Simfonia de Beethoven, tan esvelta i clàssica, d'atmosfera misteriosa i reservada per començar, que es transforma de seguida en alegria i ritme, melodia lírica i clima elegant, el segon moviment, l'adagio. El tercer és un scherzo divertit, lliure i enèrgic, i l'últim ens porta a la celebració i la felicitat final. Pau Casals, al capdavant de la Filarmònica d'Israel, l'any 1961, en aquest enregistrament inèdit, dirigeix la Sinfonia número 4 en si bemoll major, opus 60 de Beethoven.

Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, avui posem en valor la faceta de director d'aquest músic, humanista, referent moral, compositor i, per descomptat, un dels grans violoncel·listes del segle XX. Érem al primer Festival d'Israel, Tel Aviv, 10 d'octubre del 1961. Pau Casals dirigia la Sinfonia número 4 en si bemoll major, opus 60 de Beethoven, al capdavant de l'Orquestra Filarmònica d'Israel. I aquell mateix 1961, uns mesos abans, al seu festival de Puerto Rico, Casals havia dirigit la Sinfonia concertant per violí i viola de Mozart. Els dos solistes van ser els seus amics íntims Isaac Stern i Alexander Schneider. Hem de dir aquí que Casals cultivava l'amistat com un valor cabdal i que el sentiment de fraternitat musical el va unir a grans músics des dels inicis de la seva carrera. Un dels punts claus que tenien comú amb la majoria dels seus amics era que tots estaven marcats per l'exili, amb vides sacsejades pels grans trasbalsos polítics de la primera meitat del segle XX. Casals va ser perseguit per Franco i va haver de fugir d'Espanya. I els seus amics, com tants altres músics i ciutadans, tampoc ho van tenir fàcil. Isaac Stern i Alexander Schneider van ser dos dels grans músics que van acompanyar Pau Casals en les seves aventures musicals i humanístiques, des del primer Festival de Prada, el 1950, passant per Puerto Rico, pel Festival de Marlboro o per les Nacions Unides quan va rebre la Medalla de la Pau, fins a la seva mort, el 1973. De fet, Casals va recórrer el violinista Alexander Schneider per crear el Festival de Puerto Rico el 1957. Doncs bé, en aquest concert enregistrat a San Juan de Puerto Rico el 24 de juny del 1961, amb una direcció plena de vida, Pau Casals dirigeix la Sinfonia concertant per violí, viola i orquestra en mi bemoll major Kügel 364 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els solistes, Isaac Stern, violí, i Alexander Schneider, viola. És un dels pocs enregistraments de Schneider tocant no el violí, que era el seu instrument, sinó la viola. L'orquestra és la del Festival Pau Casals.

0: Pau Casals, al capdavant de l'orquestra del Festival Pau Casals, dirigia la Sinfonia Concertant per Violí, Viola i Orquestra en Mi Bemoll Major, Kehl 364, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els solistes eren Isaac Stern, violí, i Alexander Schneider, viola, dos músics amb els quals Pau Casals va tenir vincles excepcionals. L'enregistrament es va fer a Puerto Rico el 24 de juny del 1961. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest tercer concert d'una sèrie de 5 programes d'arxiu recopilats per Bernard Meillat a partir de concerts que es van emetre només als Estats Units fa més de 50 anys. Avui hem recuperat enregistraments del 1961 fets a Israel, amb Casals al capdavant de la Filarmònica d'Israel, dirigint Mozart i Beethoven, i després aquest de Puerto Rico, amb dos dels seus grans amics solistes, Isaac Stern i Alexander Schneider. Demà, en aquesta mateixa franja de concerts, sentirem enregistraments dels 65 i el 67 amb obres de cambra de Brahms i Schubert, que Casals va tocar al costat de Mieczyslaw Horchowski, Alexander Schneider i Gregor Pietiakowski. Són documents que mostren fins a quin punt Casals inspirava els músics que l'envoltaven. Amb aquests enregistraments inèdits, Catalunya Música se suma a la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Per si els volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació amb el Concerto Grosso en re menor opus 6 número 10 de Georg Friedrich Händel, un dels concerts d'una col·lecció de 12 que es va publicar a Londres l'any 1741. Ens sentim una interpretació del conjunt A l'aire espanyol amb Eduardo López Banzo, clavecí i direcció.

0: Fins aquí el concerto grosso en re menor, opus 6, número 10, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en aquesta versió del conjunt A l'aire espanyol, amb Eduardo López Banzo, clavecí i direcció.
1: Catalunya Música
2: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
3: I am a Catalan.
2: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
3: Catalonia has been the greatest nation in the world.
4: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
2: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
3: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
4: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
2: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
6: a Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
7: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
5: A Catalunya Música.
4: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Bona tarda, són les 6.
2: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dimecres 10 de juny, com cada tarda som aquí per acompanyar-vos, si voleu, fins a les 7 a l'assaig general de Catalunya Música amb la nostra selecció de les notícies musicals més destacades d'aquests dies.
3: Per tant, ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'assaig general...
3: Doncs avui comencem el programa parlant d'una novetat editorial. De seguida sentirem la veu de Montserrat Cavaller, que ha estat l'objecte

0: d'estudi de Santi Vela, el llibre que ens presentarà tot seguit i que ha publicat l'editorial Témenos. Per tant, moment de saludar-lo. Santi, molt bona tarda, molt benvingut.
1: Moltes gràcies, bona tarda.
2: Altres continguts del programa d'avui. També passarem per Badalona, on és a punt de començar una nova edició del Festival Reafinar.
0: I posarem el focus també en el Festival Talent que organitza el Taller de Músics, perquè avui comença la 14a edició d'aquesta iniciativa que vol ser un aparador dels projectes que surten de les aules i tenen tots els elements per entrar al mercat musical.
2: I finalment, als últims minuts, ens acompanyarà José Rafael Pascual Vilaplana. El director de la Banda Municipal de Barcelona vindrà a presentar-nos els dos concerts més immediats d'aquesta formació, un demà mateix al Palau de la Música, on interpretarà obres de Brutons i Guinovart, i l'altre en un escenari que avui és notícia, la Sagrada Família. També ho serà, doncs, el proper 19 de juny, perquè la Banda Municipal actuarà a l'exterior del temple, en aquest cas amb un repertori més variat, que també inclourà, com no podia ser d'altra manera, el capítol dedicat a la Sagrada Família de la Simfonia Gaudí d'Albert Guinovart. Tindrem temps de comentar-ho tot, doncs, als últims minuts del programa d'avui, com dèiem. Nosaltres comencem ara mateix.

0: Doncs comencem. Es fa difícil davant d'un llibre com el que comentarem ara i davant de Santi Vela triar quines havien de ser la banda sonora d'aquesta entrevista, perquè per sort d'enregistraments de La Cavall en tenim tantíssims i tots, no sé si estàs d'acord, excel·lents o de bona qualitat. Comencem parlant del llibre, que es titula Montserrat Cavaller per Montserrat Cavaller.
1: Exacte.
0: Abans d'entrar amb els continguts, o si vols ja directament, però és fruit d'un treball dilatat en el temps, que expliques molt bé en la introducció, i que ara et demanaré que ens resumeixis, perquè la idea original es remunta al 1985.
1: Exacte.
0: Per aquella època ja va sortir un altre llibre, una altra biografia...
1: Una mica més endavant, perquè vam començar l'any 85, però... Aquest llibre va sortir, el dels inglesos, va sortir a principis dels 90.
0: Val. Que és el que...
1: Que és el llibre que es diu Casta Diva, sí. Dedicat a ella.
0: Sí.
1: Llavors nosaltres, que érem una amiga meva i jo, que hi estàvem fent la idea de fer un llibre sobre ella, vam pensar que no era maco ni elegant treure un altre llibre en aquell moment, perquè semblava que jugàvem a competir uns amb els altres, i això no era. Llavors vam dir, bueno, deixem-ho i guardem-ho, ja hi haurà ocasió. I llavors, doncs, l'ocasió no va sortir. Perquè vam dir, quan la Cavaller es retiri, podem aprofitar. Però la Cavaller no es va retirar mai, perquè va cantar fins l'any que es va morir, l'any 2018. I en aquest període de temps van passar moltes desgràcies. Una d'elles, que aquesta amiga meva va morir, i que aquell material es va arraconar. Llavors... Quan va morir Montserrat Cavaller el 6 d'octubre del 2018, un dia vaig obrir un calaix i van sortir tots els cassets. Vaig dir, ostres, què és això? Vaig començar a escoltar i era molt bonic perquè, com que ho vaig posar en volum, sentir la Cavaller al costat xerrant, explicant històries, semblava que se te la feia més viva, no? Jo crec que això és molt interessant. Encara que estigui fet en els últims 80, penso que té el seu interès. Vaig començar a ordenar-ho. Primer ho vaig transcriure, perquè les converses eren en català, lògicament. Després ho vaig passar al castellà. I després vaig agafar una correctora d'estil que m'ho perfilés. I llavors vaig començar a treballar amb la cronologia. I la cronologia de la Cavaller a mi em semblava que era el més important que tenia que tenir llibre, perquè tot el que s'havia fet amb aproximacions amb ell era erroni i dolent. Hi ha un llibre d'un tio que es diu Ste Canela, dedicat a ella, un escriptor italià, que va fer una petita...

0: petita idea de cronologia i és espantosament contradictòria i absurda i equivocada. I, esclar, el cavaller, hi ha molts elements d'ella, surten per tot arreu gravacions d'ella, però les dates de les gravacions, moltes són errònies i has d'anar buscant la realitat. Això ha sigut el més costós de tot el treball aquest, que han sigut 6 anys de feina, eh? I al final crec que ens n'hem sortit, entre 7 o 8 l'hem anat composant, un amic de París que va venir un parell de cops llargs a Barcelona per ajudar-me, i qui va ajudar-me molt va ser la filla de Carlos Cavaller, Montse Cavaller, que va donar l'empenta final. I que al final em va dir, tinc un regalo per tu, i em va donar un pendrive amb tota la cronologia. Llavors vam tenir que anar-la depurant perquè encara hi havia errades. I al final, pues, jo crec que és bastant maca la cronologia, que no crec que faltin moltes coses, segur que encara en queden, però per això han posat a l'última pàgina que si algú sap coses, les hagi ajuntant, les envia a T-, perquè les anirem ajuntant si és que es fa una nova edició en el futur per posar-la al dia.
1: Molt bé. Tot això per explicar, doncs, que és un llibre molt diferent dels molts que ja hi havia sobre Montserrat Cavaller. No és ben bé una biografia, suposo que no la definiries així,
0: no, no.
1: Perquè hi ha molt clarament aquestes dues parts, les converses i la cronologia, i les fotografies entremig, que també en parlarem una mica, eh?
0: Sí, la part primera són converses mantingudes amb ella, a més d'una forma molt relaxada, perquè ella em donava cita quan no tenia que anar de concerts i tal. Llavors em deia, vine el dijous a la tarda, i estàvem potser 4 o 5 hores, i anàvem xerrant i explicava, i jo quan em sortia una cosa nova doncs l'afegia, i després he tingut que anar-ho engranant, tot això. Però hi ha tantes coses que no... I ella m'havia dit en algun cas, és maco tot el que em preguntes perquè no m'ho han preguntat mai. Per exemple, aquí es parla molt del conservatori, de l'Eugènia Temeni, de la Conxita Badia, de la Napoleònia Novazzi, dels seus companys, de les seves companyes, que, entre les quals pues, la Mirna Lacambra va ser una d'elles, per exemple, la Carmen Duc, que va morir fa poc temps, una altra. I, bueno, vull dir, surten moltes coses que penso que la gent desconeix, i per això vaig pensar, això s'ha de donar a la gent, perquè al final no ho sabran. I per això em vaig posar a fer això.
1: Penso que és important especificar, i també ho fas a la introducció, que són converses mantingudes i enregistrades a finals dels anys 80.
0: Evident.
1: I que es publiquen tal qual. Evidentment, després han passat coses,
0: sí,
1: però en aquell moment no les sabies.
0: La veritat és que a mi en aquell moment la cavaller digués l'any que ve vaig a fer això. És que m'és igual. Vull dir, és el contingut de les converses el que realment té valor. Que està lligat en el temps, ja ho dic, que està lligat en aquests anys, però vull dir, el que explica és el que m'interessa que la gent llegeixi.
1: Als anys 80, Montserrat Cavaller ja era una figura internacional, evidentment, reconeguda, i estava, diries, encara en plena forma?
0: No.
1: No.
0: Per mi, diguem, tots els cantants tenen un zènit i un ocàs. La Cavaller, el zènit, el va acabar cap al final dels 70s i principis dels 80s. I llavors ella ja anava canviant el repertori, cantant òperes diferents, menys conegudes del repertori, perquè li eren més còmodes també amb ella, per no competir amb idees dels altres i de més. Però la Cavaller, per mi, fins a l'any 82, i això m'ho havia dit ella en persona, diu, jo l'any 82 vaig perdre el control de la respiració i el control de la tècnica, i després, com que tens un ofici, vas fent. Això m'ho deia ella. Però jo també penso que l'any 82 hi ha un trencament de com era la Cavaller primer i com era la Cavaller després. El que passa és que la Cavaller la podies sentir l'any 90 i et quedaves glaçat perquè feia unes coses que... Això me'n recordo que un dia, sortint d'una lutxia, de les últimes lutxies que va fer la Sutherland i el Kraus al Liceu l'any 88, la Sutherland ens deia no deixeu mai d'anar a sentir a Montserrat Cavaller. Perquè sempre hi ha uns minuts màgics que ningú com ella els pot lograr.
1: Això ens parla també d'una artista molt sincera, no? Perquè una cantant encara en actiu que et digui que fa pocs anys va perdre el control de la respiració... No?
0: Sí, sí, sí. No, no, però jo penso que... Ell era, per mi la Cavaller era molt sàvia musicalment. No hi havia ningú que li digués això ho has fet bé, ho has fet, això m'ha fet. Perquè inclús sentint música amb ella, mira quin horror, que malament ho vaig fer això. I jo li dic, home, a mi no m'ho sembla.

0: hem canviat una mica de repertori, hem fugit de l'òpera, perquè justament volia demanar-te si t'ha sorprès, a l'hora de fer sobretot la part de la cronologia, algun detall que tu no coneguessis, tot i que coneixies també Montserrat Caballé, alguna peça del seu repertori o algun escenari petit, potser, que t'hagués passat per alt i que ara t'hagi...
1: Bueno, jo diria per la Caballé, escenaris petits no n'hi havia. Vull dir que no tenia... No era una dona d'aquelles que digués «Oh, es canta el Metropolitan», no. Inclús jo crec que ella, això m'ho deia també el Bernabé Martí en una d'aquestes converses que surten al llibre, que a ella li dolia més, quan no es trobava bé, anul·lar un teatre petit, un teatre de províncies, que un teatre gran. Perquè, diu, en un teatre gran tenen altres cantants grans que et poden substituir, però en un teatre petit que t'han muntat allò per tu i tu falles, això és el que li sabia greu.
0: Has citat d'algunes persones que també surten en el llibre. De fet, al final hi ha un petit capítol de testimonis de grans artistes que parlen d'ella.
1: Sí.
0: També recollits, s'entén, en aquell moment, amb la idea de publicar-los.
1: Perquè eren pel llibre.
0: Perquè molts ja no hi són, a més, tampoc. Alguns d'aquests.
1: Em sembla que només queda la Cosotto viva. No, la Viorica Cortés també queda viva, però els altres em sembla que no. Que se'ns han deixat.
0: Com els vas aconseguir, aquests? Recordes si va ser en persona, a Barcelona, per telèfon?
1: No, jo ho vaig fer forçament perquè hi havia cantants que em semblaven particularment... Per exemple, per mi, Magda Olivero és una de les cantants més grans del segle XX i tenia una admiració boja per la Caballé, la senyora Olivero. I com que sempre m'en parlava d'ella, perquè jo tenia que acompanyar-la, jo treballava com a voluntari pel concurs Vinyes, i jo la meva obligació era acompanyar la senyora Magda Olivero, que durant 20 anys va venir de presidenta del jurat Vinyes, a tot. La portava a Montserrat a la missa gran, anàvem a la catedral a la missa, anàvem a veure com ballaven sardanes a la plaça de la catedral, anàvem a dinar i a sopar cada dia junts, etc. I vaig dir, per què no fa una declaració sobre Montserrat? I amb el casset li vaig gravar tot això que diu aquí. I era una dona que tenia una admiració boja per la Montserrat.
0: Els altres també, perquè tots tenen bones paraules.
1: La Cosotto i el Vinco havien cantat moltes vegades amb ella. I, a més, m'agrada molt el que diuen, perquè per mi la Caballé és una cantant singular que d'aquí 200 anys haurà marcat una època important de la història. I ells diuen, parlem de la Malibran i de la Júlia Gris, si parlem d'aquests cantants genials de la història que no sabem com cantaven, però ella sí.
0: Ben vist. Volia parlar també una mica de les fotografies, com dèiem, que és un capítol que també suposo que podria ser inacabable. Podries fer un llibre només de fotografies, no?
1: Sí, però que passa és que a les fotografies vaig decidir que, com que jo no tenia pasta per anar pagant drets, agafaria les fotografies que podria obtenir de forma directa de la família Caballé. Jo sabia que hi havia un document molt important que van subscriure els dos germans, Montserrat i Carlos, i li vaig demanar al Carlos que me'l deixés. I ell primer reaci, però finalment me'l va deixar. Llavors, també em va deixar la carta que Frank Sinatra li va enviar a la Caballé perquè van cantar junts en un concert benèfic a Nova York.

I bé, vaig pensar que era molt més interessant oferir imatges desconegudes que no oferir imatges que els que estimen l'òpera i estimen la Cavaller, les fotos de la Cavaller...

0: És una foto que hi ha poca gent que l'hagi vist. Aquesta foto d'ell i el Frank Sinatra, no ho sé. Jo penso, he volgut que sortís ella pues, amb la gent que anava, que treballava amb ella més. Els cantants eren, sens dubte, el Carreras, l'Aragall, el Domingo
1: Pavarotti,
0: i el Pavarotti.
1: Molt jove, eh?
0: I sí. Elles, la Sutherland, que sempre parlava bé de la Cavaller, la Marilyn Horn, que l'adorava també. Llavors he anat buscant aquestes fotos poc vistes i poc conegudes.
1: I aquest document que has comentat al principi, entre ella i el seu germà, per qui no ho sàpiga, és un contracte pel qual es comprometia a fer-li de gent i ho va seguir sent tota la vida.
0: Sí, sí, és un compromís que van establir els dos, que em va dir el Carlos que no tenia preu, es van donar un petó, es van donar una abraçada i van quedar compromesos l'un per l'altre per l'eternitat.
1: Parlem una mica de... Bé, si vols, de com, com s'ha donat forma a Temenos Editors amb aquest llibre, que és un llibre editat amb podríem dir molt luxosament, amb tapes dures, de gran format, oi? I no sé si això és una proposta que t'han fet o has pogut intervenir-hi. No. I després també del pròleg que has demanat a Joan Matabosc, que no cal presentar-lo, però vaja.
0: D'acord. Lo de llibre és, senzillament, vull fer un comentari d'agraïment cap al Carles Cervelló, que és el director de Temenos Edicions, perquè en broma ens van fer amics i en broma em va editar el primer llibre, que és el dedicat a Raimundo Torres, que potser no hauria fet mai, perquè jo no tenia... Jo el que passa és que amb la família Torres tenia amistat. I llavors la viu del Torres m'explicava coses apassionants. Jo deia, quina pena, jo estava treballant amb el meu, que no tenia res a veure, no? I pensava, tot això es perdrà el dia que aquesta senyora es mori. I quan ella em va dir, per què no escrius això? Vaig dir, ho dius en sèrio? I evidentment em va tirar endavant aquesta idea. Va sortir molt bé, perquè gràcies al Joan Matabosc i a la Rosa Bassedes, que eren les persones clau del Liceu, es va presentar en el Liceu en aquell moment, perquè ells dos van entendre que una cosa escrita d'un cantant català que havia cantat moltíssim al Liceu, etc etc, es tenia que fer a la Sala als Miralls, i es va fer. I el dia que es va fer això van venir quasi 300 persones, el qual era molt d'agrair, i es van vendre 150 exemplars del llibre. Amb la qual cosa el Carles Cervelló va dir, escolta'm, tot el que escriguis ho faig, perquè jo no ho havia vist mai, això. I en broma van fer el de la Golín, perquè el viudo d'Àngeles Golín, Antonio Blancas, em va dir, Santi, escriu un llibre de la meva dona. I jo vaig dir, home, això és molt difícil, perquè el Raimundo Torres, jo tenia tot l'arxiu i era molt fàcil posar-lo en ordre, perquè el Torres era un home molt ordenat. Però la Golín, jo li deia, mira, Antonio, és que tu mujer és com una explosió nuclear dentro una caja de zapatos. No tiene nada que ver con el Torres. Por favor, jo t'ajudaré i tal. I jo vaig dir, bueno, provem. Vaig provar, tothom va respondre immediatament encantat. Els teatres italians, els teatres alemans on havia cantat, immediatament solidaris, i es va fer el segon llibre. No es va poder presentar al Liceu perquè la directora que hi havia en aquell moment, senyoreta Cristina Schepelman, delegava. I les delegacions sempre acaben en el vacío. I llavors vaig tenir-lo que presentar a la galeria del senyor Carles Tatxer, que és un senyor que va ser generosíssim, que tenia la seva galeria d'art allà al carrer Mèxic, va presentar allà, va ser un altre gran èxit de gent, i es van vendre també un munt d'exemplars, i llavors vaig dir, el de la Cavaller vull que sigui d'altre format, el que vulguis. I el Carles Cervelló sempre ha sigut entusiasta d'això. Llavors, han fet el llibre com jo volia. Jo estic molt content del resultat. Hem tingut una maquetadora que es diu Adriana Angulo, extraordinària. La tapa me l'ha dissenyat la filla de l'Helena Mora, que és la directora de Life Victoria, la que va ser nora de Victoria als Àngels. Doncs la seva nena, que és un amor meu de tota la vida, m'ha dissenyat la tapa. I jo estic encantat. I el Joan Matabosc, a part de que és un gran amic, com ho eren els seus pares i els seus germans de tota la vida, és una persona que sap molt bé el que convé als teatres. Per exemple, no vaig presentar el de la Golina al Liceu, però sí el vaig presentar.

0: del Teatre Real perquè ell va voler. I aquí podria passar el mateix, perquè jo estic esperant que el Liceu em doni una data per presentar el llibre de la Cavaller, i aquest, això no acaba de produir-se. I anem cap a l'estiu, que em preocupa això a mi. Però a veure si s'animen.
1: Aquesta era l'última pregunta que volia fer-te, però ja la dono per contestada. Doncs hem d'anar acabant, també. Santi, t'agraïm molt que ens l'hagis vingut a presentar a la ràdio, doncs, si més no.
0: Jo encantat de fer publicitat d'això. A més, estic segur que és un llibre que agradarà a molta gent, perquè, de moment, jo he repartit a tots els que van participar en l'operació de micromecenatge, els que van pagar el llibre abans d'hora, i tots m'estan dient quin llibre més maco, i m'ho passa bomba i tal. El doncs, mateix Jaume Radigales.
1: Enhorabona, sí que és qui ens ha donat la notícia. Enhorabona per aquest Montserrat Cavaller, per Montserrat Cavaller, que ha editat Temenos Edicions, d'en Santi Vela. Gràcies per venir, com dèiem.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I fins una altra.

0: Assaig general. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
0: A Catalunya Música.

0: a Catalunya Música.
1: Falten 6 minuts per 6:45, quan reprenem el fil. Us parlem a continuació, com hem anunciat en el sumari, del Festival Reafina de Badalona.

0: De l'11 al 20 de juny tindrà lloc a Badalona la quarta edició del Festival Reafina, que ha programat, com sempre, concerts de música clàssica i activitats culturals en espais singulars de la ciutat, així com la Fira de Professionals Reafina Pro. Sota el lema La Clàssica de tu a tu, el festival s'inaugurarà aquest 11 de juny a l'Espai Betúlia amb Il Concerto Intempestivo i la seva proposta Les Ciutats Invisibles, inspirada en textos d'Italo Calvino. Georgina Muntades, directora artística del Reafina, el presenta amb aquestes paraules.
1: Arribar a fer 4 anys del festival, per nosaltres que som un projecte també autogestionat, és tot un èxit personal també, perquè aquí a Badalona estem molt a gust i cada cop tenim més xarxa amb les entitats que ens envolten. Aquest any hem ampliat, a part de fer el nostre cicle de concerts, com cada any sempre acabem programant entre 6 i 8 concerts en total, de grups de cambra variats i espais diferents, hem ampliat les nostres activitats d'OC, que són activitats que no deixen de ser concerts, però combinats amb altres disciplines artístiques o amb uns formats una miqueta més trencadors, diguéssim. I aquest any n'hem fet un total de 4. I després també tornem a fer el nostre Reafina Pro, que sí que és veritat que el vam iniciar l'any passat, però aquest any tornem a convidar encara més professionals i extenem una miqueta el contingut de les taules després del feedback de l'any passat.

0: Altres conjunts que passaran aquest any pel Festival Reafina són el Trio Corena o el Debraccio Quartet, que oferirà dues estrenes mundials. Tot això aquest cap de setmana, mentre que la setmana vinent el programa continuarà, entre d'altres, amb la jornada de debat i reflexió per professionals en la qual participaran Elena Rey, de la Camarata Penedès, el Quartet Neuma, Esther Bonal o Mario Cortizo. Georgina Muntades explica que aquesta part de la programació es deriva directament del perfil professional de l'equip organitzador del Reafina.
1: Som un equip d'unes 5-6 persones que juntes treballem durant tot l'any per programar totes les activitats i estem, diguéssim, com estructurades a nivell de coordinació interna amb producció, comunicació, disseny, i en el meu cas, no, que haig la direcció del projecte. Ja hi som algunes que sí que ens dediquem professionalment a la música clàssica, però n'hi ha d'altres que simplement els hi agrada i que han decidit també, han fet música en algun moment de la seva vida, però que han decidit també contribuir en el projecte en aquest sentit. I sí que és veritat que cada any durant el festival venen tot un grup de voluntaris, coneguts, companys, gent que li agrada el festival d'altres anys i diu, escolta, doncs l'any que ve, si necessiteu ajuda. I entre tots, doncs, també hi ha una gran part de voluntariat molt important, que sense ells no seria possible, clar.

0: Arribem al final del repàs de la programació del Festival Reafina, que també inclourà espectacles com Mar Oceana, Delicious Duet, o The Rest is Silence, del The Rest Project, al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, en una proposta combinada amb tas de vins de la Vall de Betlem. Abans d'acabar, però, Georgina Muntades encara ens planteja altres dos objectius del Festival Reafina.
1: Cada any fem com una col·laboració diferent. Aquest any hem fet una col·laboració amb el Fest Music, que és un festival de música de Mallorca, i cada any volem anar extenent les dues col·laboracions tant amb altres festivals dels de voltant com amb altres d'altres comunitats autònomes o inclús internacionals, no? Que ja comencem a tenir alguns contactes internacionals i ens agradaria doncs, treballar més en aquest flux d'artistes, no? Facilitar la mobilitat d'artistes i oferir-los com actuar tant en el nostre festival com en un altre festival de fora i així també que ells puguin tenir com aquest petit circuit intern. I després una altra valoració interna que bé, últimament hem estat analitzant és que moltes propostes de les que rebem són propostes liderades per músics que s'han format o han crescut aquí, han hagut de marxar a l'estranger perquè, bueno, com ja sabem, dedicar-se a la música aquí a vegades no és fàcil, no? I després tenen ganes de tornar i tenen ganes d'actuar a casa, no? D'alguna manera. Llavors estem veient que també el festival comença a ser una mica un pont d'aquests projectes que han hagut de marxar i que volen tornar d'alguna manera. I això també ens fa sentir que ajudem aquests artistes a poder actuar a casa.
0: Acabem ara sí recordant que el concert inaugural del Festival Reafina serà aquest dijous a l'Espai Betúlia de Badalona.

0: Doncs l'actualitat ens ha situat també avui a Badalona i quan ja hem passat la barrera dels dos quarts, seguim repassant per altres llocs aquesta actualitat.
1: Situats, per exemple, a l'Auditori de Girona, que presenta la nova temporada sota el reclam On viu la música.
0: L'equipament gironí presenta 48 propostes artístiques, el 70% de la programació, que es completaran amb noves incorporacions a partir del setembre. En l'àmbit de la música clàssica hi passaran noms com els cantants Sondra Radvanovsky, Serena Saenz i Ludovic Desier, el quartet Casals, la violoncel·lista russa Anastasia Kobekina o la pianista japonesa Maki Namekawa, a més de l'OBC. Pel que fa a músiques modernes, l'Auditori de Girona acollirà Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Gerai Cortés, Ara Malikian o els duets de Maro Freitas i Momi Maiga i la cantant portuguesa

0: Lina i el pianista Marco Mezquida.
1: El Liceu presenta demà un concert titulat Bestiari, que recull diverses estrenes.
0: A 8:15 del vespre, el foyer del teatre serà l'escenari d'aquesta proposta que uneix música, poesia i arts visuals a partir de l'univers poètic d'Enric Casasses i les creacions de 10 compositors catalans contemporanis. El repartiment estarà format pels cantants Mercedes Gancedo, Gemma Coma Alabert, David Alegret, Josep Ramon Oliver i els pianistes Albert Cano Smith i Marc Heredia. Les cançons s'acompanyaran de creacions visuals de Joan Jonàs.
1: El duo Arca proposa un diàleg entre el clarinet i l'acordió amb un recorregut per la música del segle XX.
0: Divendres, la llibreria Byron de Barcelona acollirà una actuació del duet format per l'acordionista Mateja Zenzerovic i el clarinetista Robindro Nikolic. Sota el títol Folklore i Jazz en la música contemporània del segle XX, oferiran un repertori amb peces de Leonard Bernstein, Brad Meldau i Witold Lutoslavski, entre altres compositors, a les 7 de la tarda.
1: I dissabte, un homenatge a l'època del hard bop arriba a la Nova Jazz Cava.
0: Sota la direcció del músic Enric Alegre, la Freddy's Hard Bop Project actuarà al local terrassenc recordant l'univers musical de figures com Art Blakey, Benny Golson i Oliver Nelson, entre d'altres. Ho faran amb arranjaments propis i mostrant de nou la llibertat creativa del hard bop, estil desenvolupat entre els anys 50 i 60 del segle XX, programat a 9:45 del vespre. I ara seguim endavant parlant del Festival Talent que organitza el Taller de Músics.

0: passa.
1: Avui arrenca la 14a edició del Festival Talent, una iniciativa del taller de músics que funciona com un aparador dels projectes que gesten i es treballen al centre, com a mostra del talent emergent i les propostes de nova creació amb vocació de funcionar més enllà de les aules. Fins al 10 de juliol, la 14a edició del Talent passarà per sales de 5 localitats catalanes amb gairebé una trentena de músics i grups que treballen en els àmbits del jazz, del folk, del pop, de la clàssica o l'arrel. Feta la introducció, deixem que ens ho perfili Pau Galdón, dinamitzador d'alumnes i coordinador del festival.
2: La filosofia del talent no deixa de ser, diguéssim, la mateixa filosofia que té el taller de músics des dels seus orígens. És a dir, donar a conèixer o bueno, possibilitar que els músics que estan amb nosaltres doncs, tinguin espais per presentar els seus projectes, per tocar en directe i per, diguem-ne, exposar tot allò que fan. No? I en aquest sentit, doncs, el Festival Talent és com el, no sé, l'aparador, l'expositor o el trampolí dels nostres projectes emergents. O sigui, la idea seria això, que en la majoria dels casos, en el Festival Talent, són, evidentment, són projectes emergents, projectes que s'estan iniciant i que estan, diguéssim, recorrent els primers trams de la professionalització, però que no s'ha d'oblidar que són projectes ja treballats.
1: I com apuntàvem, són 5 les localitats que abraça el Festival Talent i que inclouen més d'una desena de sales. Locals com Paral·lel 62 Club, Taller de Músics 24, Lo Submarino de Reus, Club de Mataró o la Unió Centre Cultural de Sant Cugat són només alguns d'aquests espais.
2: Ja fa temps que l'estratègia o la tàctica és doncs, fer-ho en diferents sales de Barcelona i voltants. No? Per què? Bueno, en primer lloc, perquè això no deixa de constituir una xarxa, un teixit, que pot permetre doncs, crear un cert circuit amb les diferents sales amb les que participem. No? I després, en segon lloc, també és interessant, doncs, en molts casos és perquè els propis músics que lideren aquests projectes proposen aquest espai, no? Perquè són músics que potser viuen allà o tenen relació amb una determinada sala i coneixen a la gent que la porta. Aleshores, ells, d'alguna manera, no només participen en el que és l'execució musical, la interpretació, sinó que també participen d'alguna manera fins i tot en la producció. I creiem que això és interessant perquè forma part i ha de formar part del que serà el seu futur. És a dir, que no només no serà suficient amb ser grans músics, que tots ho són, sinó que també intervindran altres factors i un d'aquests pot ser doncs, el de com produir el teu propi concert. No?
1: Pau Galdón també ens fa 5 cèntims d'algunes de les propostes de la 14a edició del Festival Talent, destacant-ne dues de l'àmbit més jazzístic.
2: Per exemple, aquest divendres tenim una proposta d'un bateria, el Joan de Domingo, que és de l'àmbit més purament jazzístic, tot i que també avui precisament he parlat amb ell i segurament doncs, intervindran doncs, una mica de free jazz fins i tot. No? I sobretot podríem tenir els concerts de la Nova Jazz Cava la setmana vinent, el dia 16, que hi també tenim la proposta d'una altra bateria, que és l'Alex Pons, que és el bateria, per exemple, del Freddy's Jazz Band, i també serà una proposta molt jazzística. El que passa que, al final,

0: la majoria d'aquests projectes, tot i que puguem etiquetar-los en un determinat, diguem, estil, però tots al final estan movent-se en la barreja, no?
1: El meu etern serà impermeable.

0: Una mostra d'aquesta voluntat de mescla present a les propostes emergents sortides del taller de músics i reunides al Festival Talent també la podem trobar, per exemple, en la proposta d'Irena Simic, artista amb orígens croats i andins que queden reflectits al seu projecte.
1: I el que ha fet és precisament, des d'aquesta influència de les arrels familiars, doncs, construir un projecte i un concert doncs, que es mourà doncs, en aquesta música d'arrel, no? Incorporant percussions doncs, de panderos, per exemple, no? També incorporant flautes, incorporant cordes, és a dir, que hi haurà, diguéssim, un mix d'estils, tots nascuts d'aquesta influència de les arrels, en aquest cas familiars.
0: Aquesta proposta s'ha programat el 10 de juliol a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural de Sant Cugat del Vallès. En la 14a edició del Festival Talent també hi trobem noms com el del quartet Auró, que actuarà el dia 26 de juny a la Sala Montpou de la Seu Barcelonina de les GAE, la cantautora Anna Puig a la Nova Jascava de Terrassa el 30 de juny, la violinista Sílvia Reventós liderant un projecte multiestilístic, 22 de juny, Centre Cívic Bon Pastor de Barcelona, o la cantant Anna García Roales Nieta, de nou a la Nova Jascava, explorant la relació entre el jazz i la música d'arrel. Són només alguns dels 28 noms que formen part d'aquesta edició del Festival Talent, que un any més posa de manifest el volum de talent i creativitat d'unes propostes que ho tenen tot a punt per entrar al mercat musical. De fet, així ha estat amb moltes de les que han participat en aquesta mostra. Un exemple.
1: Hi ha el cas d'un noi, el Ramon, que és un violinista que es va graduar aquí i que en el Festival Talent el que va fer va ser, diguem-ne, muntar una banda nova, per així dir-ho. O sigui, ho va fer amb músics amb els que, amb alguns d'ells, en aquell moment encara no havia treballat. No? I arrel, precisament, d'aquest concert és quan ha començat a construir i a consolidar el projecte amb aquests músics, que el projecte es diu Espora, que ara fa ben poc han tret un nou àlbum. I, per tant, això també és interessant, no? Que aquestes noves connexions que poden sorgir a partir d'aquest festival i que després tenen un recorregut doncs, que en un principi potser era inesperat.
0: Només ens queda assenyalar que, a banda dels concerts a la Nova Jascava, amb una entrada a un preu molt assequible, la resta d'actuacions del Festival Talent són gratuïtes.
2: Doncs no hem volgut deixar de parlar-vos de les propostes del Festival Talent i tampoc volem deixar de banda la Banda Municipal de Barcelona perquè és a punt d'afrontar demà i també la setmana vinent dos concerts molt singulars dels quals ens parlarà la propera estona el seu director José Rafael Pascual Vilaplana, que ja és amb nosaltres. Fem una petita pausa abans.

0: Seguim endavant el programa i, de fet, acabarem aquests últims minuts en conversa amb José Rafael Pascual Vilaplana, el director titular de la banda municipal de Barcelona, que ja és amb nosaltres per presentar-nos dues cites molt immediates i molt singulars totes dues. Ara les detallarem d'entrada. Bona tarda, salutacions, José
1: bona
0: Rafael.
1: Bona tarda, encantada d'estar aquí.
0: Gràcies per tornar al programa i, ara ho dèiem, tota la temporada feu coses molt interessants i concerts molt exitosos i ja no... No tenim temps segurament de citar-los tots, però ara en coincideixen dos els propers dies que ens han semblat curiosos.

0: motius diversos. Demà dijous sou al Palau de la Música i la setmana vinent, dia 19, a la Sagrada Família, que és un, un escenari, anava a dir, però aquest any, vaja, està sent el centre del món i tampoc hi faltareu, tot i que ja el coneixeu, ara ho anem detallant. Comencem potser pel del Palau.
1: Perfecte.
0: Que també és un lloc que ja coneixeu, de fet ja has dirigit més d'una vegada la banda, no?
1: Sí, sempre, normalment des de ja fa vora 8 anys, 9, ja és un concert regular, el fet de quan acabem la temporada de concerts a l'Auditori, sempre durant el mes de juny o les primeres setmanes de juliol solem fer un concert al Palau, i també un concert molt exitosos, intentem buscar també repertoris que siguin atraients, sempre posant aquest equilibri entre pot ser tocar alguna cosa coneguda, però també posar alguna cosa que el públic melòman li faça descobrir la banda, no?
0: Seria el cas d'aquest programa que, de fet, hi ha dues grans obres, dues sinfonies, però de compositors contemporanis.
1: Sí.
0: Que moltes vegades diem que els compositors no s'animen amb la forma simfònica i, en canvi, aquí hi ha dos exemples, no?
1: Sí, absolutament. Som, jo crec que, a més, dos referents que tothom coneix, com és el mestre Salvador Brotons i el mestre Albert Guinovart. El mestre Brotons, al seu catàleg, ja porta un gran nombre de composicions per a banda, no en va, i com bé saben, ell va estar durant 10 anys de director de la banda municipal, director titular, i això també ha fet que el seu catàleg fins i tot s'hagi obert a la banda. I fins i tot l'obra que interpretem és una obra curiosa perquè l'escriu per banda i després fa la versió d'orquestra, cosa que hi ha altres obres del seu catàleg que és a l'inrevés, no? Són obres d'orquestra que després ha fet per a banda. I la sinfonia concisa, l'hem escollida, entre altres coses, jo crec que és una obra que, com el títol diu, és una obra molt concisa, però on es demostra molt bé tota l'artesania creativa del mestre Brotons. És una obra que amb molts elements concomitants, però amb una unitat creativa, no? Que és, jo crec que és un tret d'ell, de com d'un petit element genera una creativitat desbordant, no? Amb quatre moviments que bueno, a més és una obra molt pensada per banda i llavors és com molt idiomàtica en la qual, tot i la dificultat que té, perquè és una obra realment complexa, ens sentim molt còmodes interpretant-la, sí.
0: Bé, i ara quan em parlis de Guinovart suposo que em diràs el mateix, perquè també té un llenguatge molt reconeixible.
1: Totalment. Oi? A més, però també molt, molt diferent al de Brotons. Vull dir que són dos llenguatges totalment diferents, però al mateix temps que li trauen molt de partit a la banda. I això també era la proposta. És a dir, moltes vegades un monogràfic és complex de fer. I nosaltres el que hem pretès en aquest programa és donar-li i sa dualitat, com a través de l'idioma banda es poden expressar des de dos, diguem-ne, estètiques diverses, no? L'obra Gaudí del mestre Guinovart, la seva primera sinfonia per banda, sorgeix d'un encàrrec que la pròpia banda municipal li va fer al mestre farà ara 3 anys, i ell va agafar alguns temes del seu musical Gaudí, que va fer ja fa uns anys, i construeix amb temes dels musicals 4 moviments que parlen de la vida de Gaudí. Bueno, si algú coneix la història del musical, el musical comença en el propi accident de Gaudí i és com ell s'imagina tot des del llit de l'hospital, no? Mm. És un poc ixa introspecció amb un primer moviment molt descriptiu de lo que era la Barcelona d'aquells anys, del 1926. El segon moviment jo crec que és uno dels rèquiems més bonics que s'han escrit, però que no és un rèquiem a Gaudí, sinó que és el record que fa Gaudí de la seva mare i de la importància que va tindre la seva mare. Entonces és un dels moments clau en la vida de Gaudí va ser la mort de la seva mare. I això el mestre Guinovart ho trasllada en un rèquiem realment molt, molt, molt afectiu i que ens agrada molt. El tercer moviment és la construcció, és com una narració de lo que va suposar la construcció dels edificis de Gaudí i tota la controvèrsia, no?, que hi havia, fins i tot les melodies, pues, ens recorden a grups de gent fent comentaris, això qui ho pagarà i este perquè fa aquestes coses, no? És un moviment molt frenètic que parla d'això de la... De com es va fer tot el llegat arquitectònic de Gaudí. I el quart moviment pues, és una alegoria a la construcció de la Sagrada Família i que, a més, té uns ressons de molts autors, des d'un poquet de Wagner, que de cop i volta sona per aquella influència que va tindre també Wagner amb tot el tema del modernisme. I després una alegoria molt, molt interessant al bolero de Ravel, molt transcrit, molt, molt variat, però de com des d'un element petit va construint-se tot, no? I com va unint-se el poble per fer allò. Diguem-ne que musicalment no és una obra que parli d'una història en concret, o tinga una història que tu puguis anar seguint, però sí que el llenguatge i els elements que utilitzes són molt narratius.
2: Deixa'm preguntar-te, Rafael, tot i que ja has anomenat molts elements de l'obra i també de l'altra, no? Però dius, ens sentim molt còmodes amb aquestes sí. obres. Com està construïda? Per què us sentiu tan còmodes? Perquè ho entenguem, eh? No, és difícil potser explicar-ho sí. exhaustivament, però potser amb algun petit exemple o passatge.
1: Jo crec per una cosa fonamental. Quan dic que sentim còmodes és perquè al nostre repertori, a la història de la banda municipal o a la història de les bandes, s'han interpretat moltes vegades transcripcions. En les transcripcions és quasi com un acostar-se a un llenguatge i depèn de com està feta la transcripció, el sents més còmode o menys. No? Tenia un mestre Blanquer que el dia que... El problema de les transcripcions és que són això, transcripcions, quan deurien ser traduccions. Llavors, quan dos compositors pensen en la banda com un llenguatge, ens fan sentir còmodes perquè, també una frase de Blanquer molt, molt curiosa, és que la idea musical no pot dissociar-se de l'element que la genera. Què vol dir? Si un compositor pensa escriure una cosa ja per banda, aquest color i aquest idioma ja forma part del procés creatiu. No té que pensar en una altra cosa i traduir-ho. Llavors, això fa que després siga tot molt més orgànic i per això parlava d'aquesta comoditat.

0: Seguim parlant dels concerts propers de la banda municipal de Barcelona. Doncs ens ha anat molt bé que ens presentessis ja aquest últim moviment de la Simfonia de Guinovart, la Sagrada Família, perquè el concert del dia 19, que serà davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, lògicament hi tocareu aquest fragment i algunes altres obres que ara comentarem. Aquest concert coincideixen o celebra dos aniversaris alhora, que no sí. cal presentar, però que és any Gaudí, és evident, i que també és el 140 aniversari de la banda aquesta temporada. Per tant, s'està acabant, suposo, la celebració
1: sí.
0: vostra.
1: El centenari... Clar, la banda es va presentar en març del 1886. Llavors estem al 140, sí. al 140 aniversari. Ja havíem estat a la Sagrada Família per primera vegada en el 2023... Va ser una experiència meravellosa. També ens consta que des del Comitè de Música de la Sagrada Família es va agradar molt l'experiència i ja ens van dir que estaria bé tornar a repetir i que millor que aprofitar la vinentesa que en l'any 26 se celebraven aquests dos aniversaris. I sí, tornem amb un programa que crec que serà molt bonic. Pensar també que és un concert a l'aire lliure.
0: Clar, ara t'anava sí. a demanar això. Canvia bastantes coses.
1: Sí, clar, evidentment. Quan vam fer el concert a l'interior, vam pensar també un repertori que aprofités un poc les característiques d'allí dins. També sempre aquell concert va ser pensat en la idea de Gaudí. Hi havia tres parts, no? Com les tres portes. Val. Que té la... Però, a més, buscant repertori de banda original que, d'alguna manera, ens parlara de naixement de la... de la glòria i de la...
0: de la
1: mort, sí. no? I de la passió. I llavors es va quedar un programa molt pensat per a tocar a l'intern, no? En aquest cas,

0: I a l'estar en l'exterior i davant d'una façana tan mítica i tan, tan bonica, i sempre en aquest equilibri que estàvem parlant abans, de mostrar coses que ja la gent coneix, però també mostrar coses noves, el concert començarà amb dues peces que són originals de banda. Una clàssica, una que també és, no té 100 anys, però quasi, Jericho de Morton Gould, el gran compositor americà, que, igual que Gaudí descriu un paisatge bíblic en la façana, ell descriu també l'assediament de Jericho, de la ciutat de Jericho, tal com es descriu en la Bíblia, a través del llenguatge de la banda, un llenguatge realment amb moltes influències i amb un moment on les bandes als Estats Units estaven cobrant una vida artística molt important gràcies a grans formacions com la Eastman Wind Ensemble, la banda per a la que va treballar també Morton Gould molts anys, la que tocava al Central Park de Nova York, la Goldman Band, i també el fet que les bandes estaven en la universitat des del 1911. Això va fer que el moviment bandístic anara consolidant obres de grans compositors, com és el cas de Morton Gould. Pensàvem que era una obra molt, molt descriptiva. I després, una obra que parla també un poc de la filosofia de Gaudí, l'epílogue Lest We Forget, és l'epíleg per a recordar, per a que no oblidem, millor dit. És una obra que ell escriu en memòria de les víctimes de la Segona Guerra Mundial, els anys 90 a Nova York, i que és una obra que recull la influència de Wagner a través d'un... És un gran... Com si fos un gran coral, un gran adagio d'uns 11 minuts, on la gent, quan ho escolta, escoltarà un poc de Wagner, un poc de Mahler, buscant aquest humanisme també que reflexa tant l'obra arquitectònica de Gaudí. Diguem-ne que són les dues peces que ens servien molt bé per obrir després un apartat totalment de música catalana, on volíem que hi hagués música d'aquella època, de gent que va ser coetània a ell, com les catalanesques de Millet, que en farem quatre, que estan adaptades per a banda, amb tota aquella relació que va tindre Millet amb Gaudí. Després farem també una sardana de Juli Garreta i una sardana d'Eduard Toldrà, que a més complir 100 anys, com és l'Empúries.
1: La veritat.
0: L'Empúries. I, bueno, i després, aprofitant que demà farem la Sinfonia Gaudí, pues que millor que interpretar també l'últim moviment, repetir l'últim moviment dedicat a la Sagrada Família d'Albert Guinovart.

0: Tot això és el que es podrà sentir doncs, el 19 de juny, aquest últim concert que hem comentat, a 8:45 del vespre,
1: sí.
0: Exterior de la Sagrada Família, davant de la façana del Naixement. El concert de demà al Palau de la Música és a les 7 de la tarda, dins del cicle de tardes al Palau. Bé, i més enllà, no cal dir-ho, però la banda municipal no s'atura, encara menys que cap altra formació a l'estiu. Tu sí que, diríem, faràs vacances, perquè cada any ho expliquem, hi ha una sèrie de directors que prenen el relleu al capdavant de tota aquesta activitat, perquè si no, tampoc... Oi,
2: bueno, sí,
0: moltes
2: el que passa és que enguany, al ser el 140 aniversari, pues hem fet molta... Sí, nosaltres, després d'acabar això, l'última setmana de juny tenim la sessió de gravació que fem tots els anys. Alguns anys en fem una, en fem dues, sempre aprofitant que la sala 1 de l'auditori, diguem-ne, no té activitat i podem gravar.
0: Clar.
2: I enguany anem a gravar dues de les obres que hem estrenat en la temporada i que estan dedicades al 140 aniversari, com és el Chibola Mulumba de Héctor Parra, que ens va fer per al 140 aniversari, i el Lux Ex Machina de Marc Timón, que les gravarem la darrera setmana de juny. Després, en juliol, encara queden dos concerts, tot i que els meus companys subdirectors faran algun concert dels que fem per als districtes. Jo faré amb la banda, fem un viatge a València.
0: Ara t'ho volia preguntar,
2: sí.
0: Perquè es va donar a conèixer l'altre dia, no?, amb la temporada.
2: Sí, perquè, bueno, dona també la vinentesa que el famós concurs de bandes de València és del mateix any que va néixer la banda.

0: diguem-ne que vam néixer el mateix any, el 1886. Tot i que enguany no és el 140è aniversari, perquè el concurs de València, entre altres motius, per la Guerra Civil, va haver uns anys que no es va celebrar. Crec que celebren enguany, crec que és el 136, no recordo exactament. Però bueno, som dues institucions que, en este cas, un esdeveniment com és el Certament de València i la Banda Municipal, que van néixer en el mateix any, en 1886, i anem a tancar una de les seccions de concurs, que serà el dia 18 de juliol, i després encara ens quedarà una actuació al Teatre Grec, al Festival Grec, que tornem enguany, el dia 27 de juliol. Així és que serà un estiu
1: ocupat.
0: Molt godet, però molt bé.
1: I arribarà, en tot cas, les vacances tard o d'hora sempre arriben.
0: Sí, sí.
1: Doncs no sé si ens deixem alguna cosa important, José Rafael.
0: Bueno, pues això, que ha sigut un any molt, molt bonic de celebrar, pues, que fa 140 anys que estem a la vida cultural de la ciutat. Estar també en la Sagrada Família és molt important, però jo dic que són tant la Sagrada Família com la Banda Municipal són institucions que han caminat junts al llarg de la història, no? Ja han viscut la transformació de la ciutat exactament igual, no? I bé, sempre és un goig, pues, això, que en els esdeveniments importants, pues, la Banda Municipal estiga present, perquè crec que sí, forma part del cor cultural de la ciutat.
1: Doncs ho celebrem, us felicitem també per aquest aniversari que ja l'hem anat seguint durant tota la temporada, eh? I doncs, abans d'acabar, ens ha agradat molt que ens vinguessis a explicar aquests últims concerts tan especials. Doncs gràcies per la visita, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres, un plaer.

0: Assaig general.
1: Doncs amb el so de la banda municipal de Barcelona arribem al final del programa d'avui. Tenim el temps just per avançar-vos, com sempre, alguns dels continguts de demà, com que és dijous hi haurà secció de dansa i la Clàudia Brufau entrevistarà Georgina Avilés per presentar-nos el cartell d'una nova edició de Figueres es mou.
2: I rebrem i coneixerem la joveníssima clarinetista Magda Camproví, reconeguda amb un premi BBVA al talent individual.
1: Doncs tot això us ho ampliem demà. L'equip del programa que ara s'acomiada, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: I us esperem demà.

Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.

0: On vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

A dalt de la muntanya que domina com Miranda, els vells termes lleidatans, s'enlaira un campanar fet per titans o per homes de raça gegantina. Quan guaita cap avall, l'aigua veïna del riu li dóna espill i l'horta encants. I guaitant cap amunt, toca amb les mans i conversa amb la lluna i la boirina. Pugem-hi, doncs. L'escala cargolada, que els ulls dona mareig i el cor neguit, sembla que estigui des del cel penjada. I amunt, amunt, ja ets a dalt. Ara, esperit, si et sents d'àliga al cor, pren volada, que ja ets a mig camí de l'infinit. Magí Morera. És el seu poema titulat El campanar de Lleida, d'aquest lleidatà. Ell va néixer l'any 1853, va ser escriptor i polític i va tenir formació cosmopolita. Va viure a Lleida, Barcelona, Madrid i també a Anglaterra. Com a escriptor va començar a escriure poesia en castellà, influenciat pel romanticisme de Campoamor, de Zorrilla i de Gaspar Núñez de Arce. Alhora també escriuria les revistes L'Esquella de la Torratxa i La Il·lustració Catalana. L'any 16 va ingressar a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i va traduir al català obres de William Shakespeare. I de fons? Doncs de fons és música d'un altre lleidatà. Ell és compositor i pianista. Va ser Ricard Vinyàs. Estem sentint el seu minuet espectral, interpretat pel pianista Jordi Masó. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts!

I el següent trajecte el fem ara, el segon trajecte, amb aquesta versió que, fixeu-vos, és especialment interessant perquè reuneix tres generacions de la mateixa família de músics. Són els Xostakóvitx. Per un costat tenim a Dmitri, que és el compositor. Va escriure aquesta obra l'any 1957. Li va escriure per Maxim, pel seu fill, que aleshores tenia 19 anys, feia 19 anys, i es llicenciava del Conservatori de Moscou. En aquest cas és el director de l'orquestra. I el pianista és el net del compositor. És el fill del director, Dmitri Maximovic Xostakóvitx. Es tracta de l'Andante, del concert per a piano número 2, del compositor soviètic.

Doncs sentíem a Dmitri Shostakovich al piano, amb Musici de Montreal. Dirigia Maxim Shostakovich, el fill del compositor, el compositor Dmitri Shostakovich, interpretant l'andante del concert número 2 per a piano en fa major, l'opus 102 del compositor soviètic, com us deia, Dmitri Shostakovich.

I aquests són els Opa Zupa, un ensemble de jazz francès inspirat tant en el swing dels anys 30 com en la música humorística. Es va formar l'any 2000 i va estar actiu durant 15 anys. Ara els sentim interpretant una cançó d'amor russa gitana escrita al segle XIX per un compositor rus, Ivan Vesiliev, amb lletra del poeta també rus Apollon Grigoriev. Porta per títol Les dues guitarres. I mireu, molts anys després, Charles Aznavour es fixaria en aquest tema que l'adaptaria a la cançó francesa, a la chanson francesa, i la inclouria en el seu àlbum de l'any 1960, que titularia precisament així, Les dues guitarres. De fet, és una variació de la cançó Ulls negres.

0: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
1: I aquesta és la trobada inesperada, o els pelegrins de la Meca. Són els dos títols amb què es coneix aquesta òpera còmic, amb música de Christoph Willibald Gluck. De fet, és una òpera, és una comèdia barrejada amb breus àries, una mena d'òpera còmic francesa que es va desenvolupar a mitjans del segle XVIII, després de la querella dels bufons a França, sobre els mèrits respectius dels estils francès i italià, entre l'òpera basada en el drama seriós i la basada en la comèdia. La més coneguda és aquesta que estem sentint, com us deia, de Willibald Gluck, aquesta que porta per títol Els pelegrins de la Meca o La trobada improvisada. I aquesta és una de les arietes que porta per títol T'apreciaré fins a la mort.

0: Doncs sentíem una de les arietes d'aquesta òpera còmic que va escriure el compositor Christoph Willibald Gluck i que es va estrenar l'any 1764. Ho sentíem la versió del tenor Daniel Begla, acompanyat de l'harmonia Tenea, que dirigia George Petru.
1: They call us lucky.
0: Mr. Lucky va ser un personatge de ficció, protagonista d'una sèrie de televisió nord-americana que portava aquest nom, per la qual Henry Mancini va escriure el famós tema musical, aquest que estem sentint. Ell, Mr. Lucky, era un jugador professional, elegant, intel·ligent, honest, que dirigia un luxós casino flotant anomenat Fortuna, en aigües internacionals, fora de la jurisdicció ordinària. I des d'allà vivia aventures relacionades amb jugadors, estafadors, policies, res, tota mena de personatges. I va ser, com us deia, Henry Mancini, qui va compondre aquest tema per la sèrie de televisió. Es va emetre del 1959 al 60. I la melodia es va convertir en tot un èxit per ella mateixa. Ara qui li canta, qui l'interpreta, és la gran Sarah Vaughan.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
2: I el següent trajecte, el que us proposo ara amb aquesta música que estem sentint de fons, és que fem la parada. Avui és dimecres. És el dia que m'agrada que anem a l'illa dels oblidats per rescatar de l'oblit un compositor, compositora, intèrpret. Bé, en aquest cas, és una de les dones, va ser una de les dones més singulars de la Catalunya de finals del segle XIX. Mireu, ella va ser pianista, va ser mestra, empresària, cooperativista i dona de cultura. Però, pel damunt de tot, ha passat a la història per haver estat el gran amor, no correspost, d'Antoni Gaudí. Havia nascut a Mataró l'any 1857 i es deia Josepa Moreu i Fornells. D'entrada, dir-vos que probablement aquest enunciat de qui va ser Josepa Moreu i Fornells potser és una mica sensacionalista, perquè reduir-la tanmateix en aquest paper de la dona, d'aquest gran amor no correspost d'Antoni Gaudí, doncs seria una injustícia, perquè la vida de Moreu, la vida de Josepa Moreu, va estar marcada, pel damunt de tot, per la independència personal, els viatges, la cultura i la superació de les adversitats. És a dir, una vida extraordinària per ella mateixa. Bé, qui era Josepa Moreu i Fornells? Anem a pams. Havia nascut a Mataró, com us deia, l'any 1857, en una família acomodada, de pensament liberal. El seu pare, Antoni Moreu, era comerciant i industrial i la família gaudia d'una posició econòmica destacada. Des de jove, ella va rebre una educació poc habitual per a una dona de la seva època. Va aprendre llengües, va aprendre música i va desenvolupar una gran curiositat intel·lectual. I aquesta formació li permetria convertir-se en una dona culta i oberta al món, en una societat que reservava a les dones, què us he de dir, un paper molt més limitat. Bé, també dir-vos que la seva joventut va estar marcada per una experiència traumàtica. Tenia només 18 anys quan es va casar amb un mariner i comerciant. Un matrimoni, però, que va resultar desastrós. Per què? Doncs mireu, la parella es va traslladar a Orà, l'actual Algèria, per la feina d'ell. I va ser ell qui va acabar abandonant-la, embarassada i sense recursos. A partir d'aquí, sola en una ciutat estrangera, el que va fer Josepa és demostrar una fortalesa excepcional. Per sobreviure, sabeu què va fer? Doncs va començar a tocar el piano, en locals i cafeteries, convertint la seva formació musical en un mitjà de subsistència. I aquesta etapa, durant aquesta etapa, també aprendria francès amb fluïdesa. De retorn a Mataró, la seva vida no va ser fàcil. El fill que havia tingut en Joan Palau va morir de diftèria quan només tenia 3 anyets. I el que va fer ella, ja en la casa familiar a Mataró, a la família Moreu, és implicar-se activament en la vida cultural i social de Mataró. Com? Doncs impartint classes de francès als fills dels obrers i les obreres de la cooperativa local. I també va participar en iniciatives educatives i es relacionaria amb cercles republicans i progressistes. A més, defensava idees avançades per al seu temps. En una època que moltes dones amb prou feines tenien presència pública, ella va exercir una influència intel·lectual reconeguda dins el seu entorn. I va ser en aquell context quan va conèixer el jove arquitecte Antoni Gaudí. Ell treballava en els projectes de la cooperativa obrera de Mataró i freqüentava la casa dels Moreu. Va ser en les trobades dominicals, que reunien música, converses, intercanvi d'idees, on Gaudí va quedar profundament impressionat per aquella noia jove, pèl roja, culta, pianista, viatjada i amb una forta personalitat.

Cada diumenge, doncs, escoltava les seves interpretacions musicals al piano i compartien llargues converses. No era la primera vegada, segons biografies d'Antoni Gaudí, que ell s'enamorava. Antoni Gaudí es havia enamorat abans d'una jove francesa, però que estava promesa amb un noi del seu país. I quan va arribar el moment de tornar a França, Gaudí no va tenir valor per anar-la a acomiadar. En canvi, el que sí que va tenir valor és per demanar-li matrimoni amb ella, a la Moreu. Com que ell freqüentava la casa, va estar uns quants anys, ben bé 4 anys, fins que va pensar que era el moment de demanar-li. Però ella li va donar carbassa. Li va donar l'excusa de que estava compromesa amb Josep Caballol, net de l'arquitecte urbanitzador de Mataró. Dolgut per aquella negativa, no va tornar més a aquella casa. Per un home tímid i reservat, doncs aquella admiració es havia transformat en un sentiment intens. I quan li va demanar, com aquella resposta negativa, doncs li va causar dolor i va fer que s'allunyés de la família Moreu. Finalment, Pepita i Josep Caballol es van casar, van tenir 4 fills, 2 noies i 2 nois. I amb el temps la seva vida va anar transcorrent entre Barcelona, entre Mataró i Sitges. I amb tot això es va quedar vídua i es va tornar a casar. En aquest cas amb Josep Vidal Gomis, un viatger, un directiu de la Paramount Films. I sabeu què va fer ella? Doncs obrir una distingida firma de disseny i creació de barrets de senyora amb models importats de París, amb una botiga a la plaça de Catalunya. Amb el temps, aquelles temporades que passava a Sitges amb els anys, amb la Guerra Civil, a causa del saqueig de la seva casa de Barcelona i de la inseguretat de la ciutat, es va instal·lar a viure a Sitges, on va morir l'any 1938. I fixeu-vos, com que era en plena Guerra Civil, un capellà disfressat de mecànic va entrar a casa seva i li va donar l'extrema unció en un altar que varen improvisar a la mateixa casa. I de fons, potser us pregunteu algun de vosaltres, doncs mireu, és música de Mozart, és el seu concert per a trompa número 3, que és el 447, en una transcripció que en va fer per a violoncel Gaspar Cassadó. I per què l'he escollit amb ell? Per què aquesta música? Doncs perquè era el nebot de Pepeta Moreu. Bé, l'he escollit, aquesta música, i direu, i per què Mozart? Doncs perquè, de totes les... Clar, ell va compondre també, és evident, però hi ha una faceta que potser és la menys coneguda, és que ell va ampliar notablement el repertori pel seu instrument, pel violoncel, fent transcripcions brillants i arranjaments com aquest, d'aquest concert per a trompa número 3 de Wolfgang Amadeus Mozart. I ho va fer també de compositors barrocs, de compositors clàssics i de compositors romàntics. Per això he pensat que era una bona ocasió, un bon moment, per escoltar aquesta versió que Cassadó va fer de la música de Mozart.

doncs era música de Wolfgang Amadeus Mozart. Era el seu concert per a trompa número 3, Kegel 447, en una transcripció que en va fer el violoncel·lista i compositor català Gaspar Caçador. Les cadences també eren seves. Ho sentíem en la versió del violoncel Valentin Radutti amb l'Orquestra de Cambra de Múnich sota la direcció de Stefan Frucht. I avui, com a souvenir, la família Moreu. Sí, perquè, mireu, ells van tenir una influència notable a la cultura catalana. Perquè Josepa, Pepeta, Moreu i Fornells va ser la gran de quatre germans. Tenia dues germanes més i un germà. Ella era la gran. Després venia la Magdalena, l'Agustina i el noi. El noi era el petit, el Josep Maria. Bé, la Magdalena va ser l'àvia del metge i músic Jordi Soler i Bax, pare alhora del guitarrista Toti Soler. L'Agustina es va casar amb el músic Joaquim Caçador i Valls i junts van tenir el gran violoncel·lista i també compositor Gaspar Caçador, de qui ara sentíem aquesta transcripció que va fer de la música de Mozart. I el germà petit, en Josep Maria, doncs ell va escriure, entre altres coses, va fer les memòries familiars, que han estat una de les principals fonts per reconstruir la vida de Pepeta i la seva relació amb Antoni Gaudí. Per tant, la família Moreu van tenir una influència notable en la cultura catalana. De les germanes Moreu en van sorgir figures destacades de la música, la medicina, la filologia i podríem dir també que de l'arquitectura. I de fons és música de Toti Soler. És una cançó que està inclosa en el seu àlbum Vida Secreta, que ja no és secreta, perquè fa uns dies que amb tot aquest embolat d'Antoni Gaudí i la Sagrada Família, doncs ha sortit publicat aquesta història de qui va ser Josepa Moreu i Fornells, ha sortit publicat en diversos mitjans de comunicació. I avui, estimats i estimades, ho deixem aquí, amb una història més de la història i fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical, poètic i de tota mena. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

0: El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: 2026, centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
0: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
1: Modernisme, artesania i espiritualitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
1: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Anys i anys!
2: Ho veus?
3: Què?
2: L'anys i anys. Això és molt nostre.
3: Molt.
2: Tant nostre com dir... Posarem llum?
4: A la foscor.
2: O com dir... Aventureres, aventurers.
3: Ens hi apuntem o què?
2: Què dius?
3: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
0: Xxt, silenci.
3: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
2: O el Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
2: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
3: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
2: Molt nostre.
0: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
8: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de cobla, la cobla tal com sona. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
9: Des de l'òpera de Maribor, Eslovènia, Un valor in màscara, de Giuseppe Verdi. Una història de poder, corrupció, mentides i també d'amor. Amb la soprano Rebecca Locker com Amèlia i el tenor Sun Kyu Park en el paper de Ricardo. Dirigits pel mestre Valentin Ige.
0: Directe a l'òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom i benvinguts. Què tal? Com estan els ànims? Nosaltres a punt de vespreig harmònic i històric, perquè porta aura papal, com sabeu, una aura que surt a l'ambient i amb l'esperit de Gaudí mai més present que mai, perquè avui és el dia del centenari de la seva mort, el poeta de la pedra, que va dir Joan Maragall. I mentrestant, el capità Jorge us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta emblemàtic i nostrat. És dolç i natural i també una mena de símbol, vaja, com la mel i mató. Què me'n dieu de la mel i mató? El mató de Montserrat, molt especialment, perquè sortirem de Montserrat. I després anirem cap a la Côte de Saint-André, a Rouen, Alps. I després a Berna, Suïssa. I després a Augsburg i Berlín, Alemanya. I després a Helmond, als Països Baixos. Cherbourg, recordeu? Cherbourg, Le Mans. D'allà a Sant Sebastià. De Sant Sebastià anirem cap a Sant Andreu, al barri de Sant Andreu. De barri de Sant Andreu a Sevilla, quina ruta avui! De Sevilla a les Balears, i atenció, perquè acabarem a la Riviera Francesa, exactament a Niça. I l'hora dels adeus amb Marc August, que, mira, connexió directa. Ens escolta cada dia al costat del seu ramat de cabres, ovelles i gossos. I ens encanta conèixer els oients. Gràcies a tu, Marc, per ser entre nosaltres i permetre'ns saber coses, que és el que demanem. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics.

0: amb Xavier Solà.
1: I la pregunta de bord, si tinguéssiu el papa davant, no. Si cada animal tingués un tipus de veu coral, com sonaria una escolania de la natura? No té res a veure. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, Diego Monroy.
2: Benvinguts a bord.
1: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
3: Hola, què tal?
1: Què hem de dir avui?
3: Quins dies, després de dos dies sense sèrie. Avui comencem amb dimecres, és una cosa mica estranya.
1: Sí, molt, però hi serem divendres.
3: Exacte, per compensar, hi serem divendres.
1: Molt bé.
3: Aquestes hores deu haver començat ja, no?, la missa de benedicció, si van puntuals, la missa de benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família, el moment culminant de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i que significa el final d'una nova fase de construcció de la Sagrada Família, de la gran obra d'Antoni Gaudí. I avui, ho deies, és un dia important perquè fa 100 anys exactes de la seva mort. I ja fa uns dies ens vam preguntar aquí al programa què en diria Gaudí de
1: ara
3: tot
1: mateix,
3: això que està passant,
1: no?
3: Ara mateix, en aquests instants, no? Què en diria? I qui es va atrevir a respondre ens va ser Armand Puig, teòleg, biblista i autor d'una bibliografia important sobre Gaudí. I ens va dir això.
4: Bé, és arriscat saber què podria dir, però hi ha una pista. I la pista és el que va dir quan van haver acabat de treure les embestides de la Torre de Sant Bernabé el 30 de novembre del 1925. En aquell moment Gaudí va fer aquest comentari. Fa goig. Jo penso que potser diria fa molt de goig.
1: I tant que sí, ara estic veient aquí les imatges i realment fa goig, la Sagrada Família fa goig. És realment espectacular el moment. I nosaltres també ens en fem ressò, tot hora que voldríem insistir en el fet d'agrair la gent que ens convideu a tancar el programa, és a dir, a fer les vostres propostes musicals.
3: Exacte, a participar d'aquesta hora dels adeus. Si algú encara s'ho està repensant, no s'hi atreveix o ho deixa pendent, que no va dir perquè queda menys d'un mes.
1: És veritat.
3: Per acabar la temporada.
1: Va ràpid, això.
3: Va molt ràpid. I tenim encara alguns dies per omplir. Només heu de fer una petició musical. Buscarem un dia per poder tancar el programa doncs amb aquesta melodia i amb una trucada perquè ens expliqueu quatre cosetes.
1: Molt bé. A mi m'agradaria saber quina és la pista de la teca misteriosa.
3: Molt bé. Diu, el meu nom sona a amanida, però porto molt més que enciam.
1: M'agrada. El meu nom sona amanida, però porto molt més que enciam. Aquesta és una, ara la segona. D'on diríeu que ve aquesta melodia? 93, i el telèfon és el 048-5321. 93-048-5321. També el 607-47305, per si voleu fer això que se'n diu una nota de veu o enviar un missatge, i el fixa't com sona@catmusica.cat.
0: Fixa't com sona edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
1: I tant que sí. I ara nosaltres estem molt bé, estem fantàsticament bé i encara ho estarem més després d'escoltar aquesta música, perquè ara en aquests instants ens trobem a Montserrat, en plena jornada històrica per la visita del Papa Lleó XIV, i és tot un reconeixement excepcional que culmina el mil·lenari. Situa el monestir al centre de l'Església Universal en aquest any històric i dona projecció mundial a la tradició musical montserratina i molt especialment a l'escolania. Fixa't com sona.

0: és l'Ave Maria de Schubert amb l'Escolania de Montserrat, del disc In Montibus Sanctis, del compositor Bernat Vivancos i Farràs, una meditació sobre temes musicals i religiosos vinculats a la vida del monestir des de la seva pròpia experiència d'antic escolar i director. Bernat Vivancos, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Aquesta teva Ave Maria transforma una obra universal en una experiència profundament montserratina. Què ens diu sobre la manera catalana de viure la fe i la tradició?
1: Vaja, una manera catalana no ho sé ben bé, perquè evidentment la fe és una qüestió doncs, internacional, no?, també, i plurinacional, però sí que jo et diria, home, jo crec que la fe i aquest regal, que considero que és la fe, és una cosa molt íntima, però evidentment doncs, els que hem viscut a Catalunya, i no cal dir els que hem passat per Montserrat, doncs l'hem viscut amb un segell, doncs això, força montserratí, i no cal dir si després, com és el meu cas, doncs d'això també en fem música.
0: I Bernat, entre la universalitat d'una melodia com l'Ave Maria de Schubert i la identitat tan particular de Montserrat, quina relació destacaries?
1: Bé, això és una cosa molt meva, que a vegades doncs em baso en música ja preexistent i en faig la meva versió, que és una cosa que m'agrada bastant fer i en aquest cas, clar, em vaig passar bastant perquè vaig agafar allò ni més menys que l'Ave Maria de Schubert, la cèlebre. I ho vaig fer, en el fons, una mica allò, com una mica una malifeta, perquè la veritat és que jo durant molts anys, doncs també allò per guanyar-me la vida abans d'anar a estudiar a fora i estalviar una mica, havia tocat doncs molts casaments i tot, i funerals i tot. Llavors sempre demanaven l'Ave Maria de Schubert, no? Jo ja estava una mica allò fart, que en diuen, de tant tocar la versió original, i vaig pensar, saps què? Em faré una versió meva, que després ha resultat doncs, força exitosa.
0: I tant.
1: Jo diria que una mica sorprenent, perquè té aquest caire menor que doncs, també la fa més íntima. Jo no sé què diria Schubert. Jo crec que li faria gràcia.
0: Segur que sí. Per cert, Bernat, tu has conegut el Papa Francesc en una visita al Vaticà i també el Papa Benet. Què vas pensar quan vas saber que el Papa Lleó XIV visitaria aquests dies Catalunya?
1: Jo ja fa temps que ho intuïa, sobretot pel fet de la Sagrada Família, no? Per aquest centenari de la mort de Gaudí, per la culminació de la Torre de Jesús. Jo ja ho intuïa, però clar, ja ho intuïa amb el Papa Francesc, però com que ja era molt gran, vaig pensar, doncs mira, al final no podrà, no? Home, jo crec que a nivell d'església no podia faltar una benedicció papal, que és potser doncs, el màxim que et pot aspirar una església com la Sagrada Família, no només pels anys que fa doncs, que s'està construint, etc, sinó jo crec, jo m'atreveria a dir, aquest miracle que tenim a Barcelona. Jo no sé si el Gaudí el faran sant o beat o coses d'aquestes, i la veritat és que tampoc trobo que és el més important. Però si per fer beat o sant algú es necessita un miracle, aquí ja el tenim, de sobres, que és la Sagrada Família, perquè és una cosa espectacular, és una cosa que només entres i allò ja dius, buf, és un miracle.

0: Estem sentint el Virolai. Bernat Vivancos va ser escolar de nen i director musical de l'Escolania entre 2007 i 2014. Bernat, aquest migdia el Papa Lleó ha visitat l'abadia de Montserrat, ha escoltat la Salve i el Virolai interpretats per l'Escolania. Quina imatge o record de la teva etapa a Montserrat t'agradaria que hagi pogut percebre el Papa com a visitant?
1: Home, jo crec que el Papa també tenia, entre cometes, una obligació d'anar a Montserrat no només doncs com a centre espiritual de Catalunya, sinó també perquè no oblidem que una mica el que va fer és aclausurar aquests 1000 anys d'història. És a dir, que el Papa vagi a Montserrat, vegi que en aquella muntanya doncs és una muntanya santa que fa 1000 anys que hi ha fe i devoció monacal, i, per cert, uns 700 o 800 un cor de nens que canta, que això no ho pot dir ningú en cap lloc del món, doncs això també es mereix aquesta visita del Papa, que, vaja, que a nivell català doncs no hi podia faltar, evidentment, perquè, a part de tot, com dic, Montserrat representa molt pels catalans.
0: I ara mateix, en aquests instants, es fa la missa de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 4.500 persones la segueixen des de dins de la Basílica, 4.000 des de fora i molts milions via pantalla. Què es deu sentir amb tantes persones concentrades, atentes, en aquest símbol espiritual i artístic que és la Sagrada Família?
1: Jo crec que cadascú ho viu de manera personal. Jo crec que el millor que ho viu és gaudir des d'on estiguis, segurament des del cel. I a mi també m'agrada aquesta idea de que quan ve un líder espiritual o una personalitat de primer ordre, que fins i tot la gent que no és creient o que té un interrogant, doncs jo crec que també podem aprendre sempre, no?, d'algú que potser no combrega amb el que jo crec, però que pot portar algun missatge de pau, de fraternitat, no?, entre els homes. I això crec que per això el Papa quan ve també té tant èxit, perquè ja ho sabem, doncs, que allò a missa tampoc és que vagi tanta gent. Però tota aquesta gentada que mou, també perquè és un líder espiritual, jo crec que l'hem de saber escoltar. Mira, recordo una cosa, quan em van fer director de l'Escolania, el meu primer acte públic, a part de la Basílica, de cantar fora de Montserrat, va ser amb el Dalai Lama, que va venir a Barcelona i va anar al Palau Sant Jordi, on hi havia diverses actuacions musicals, i una va ser de l'Escolania, que és un cor doncs d'un monestir cristià catòlic, però en canvi doncs que també va voler anar allà a rebre'l i a dir, mira, doncs potser no combreguem exactament el mateix, però ets una persona benvinguda, que segurament doncs també parles d'uns valors bonics. I recordo, fins i tot, ara em ve al cap, que li vam cantar l'Ametller de Joan Maragall, i diu, ets la pau que s'anuncia entre sols, núvols i vents. Bonic.
0: I tant. Ara mateix, si sents cantaires, homenatgen el Papa sota la batuta de Juan de la Rubia, que és organista titular de la Basílica. Bernat, què aporta la música d'aquesta dimensió?
1: Jo crec que aporta també una mica tot aquest miracle que dèiem de que potser no es pot palpar, no? Vull dir, la Sagrada Família són pedres i és arquitectura, ho podem tocar, però la música és una cosa també molt màgica i molt miraculosa que no es pot tocar, no? Jo crec que és el millor art també doncs, per acompanyar aquesta espiritualitat tan forta que Gaudí va voler impregnar a la Sagrada Família. I no oblidem que Gaudí va pensar molt en els músics, en les cantúries, perquè hi hagi uns 400, 500, 600 músics cantaires que fa doncs, que la Sagrada Família encara pugui créixer una mica més.
0: No sé si la música podria ser el pont entre la terra i el cel.
1: Jo n'estic convençut. Jo n'estic convençut. Vam tenir una discussió un dia, una mica allò forta i allò ferrissada amb el Jordi Savall, que ell deia que la música és el millor dels arts perquè és el més espiritual que no es pot tocar. Jo no m'atreviria potser a dir tant.

perquè no podem tampoc despreciar els altres arts, perquè jo considero que les altres arts també són símbol de bellesa, no? I també ens poden emocionar. Però, sens dubte, la música té aquest component

0: tant que no te la puc dir.
1: Vaja.
0: Però que si vols t'emplaço en un futur, perquè és una cosa allò que per contracte no es pot dir, però que vaja, que si vols en parlem més endavant.
1: Ens quedem amb l'Anjòlit. Una abraçada ben gran, Bernat, i per molts anys.
0: Gràcies a vosaltres i bona diada.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem, a aquesta hora del capvespre. Que bonica la vista des de Montserrat, eh? Com llueix, en aquest cas, no només la part material, sinó l'espiritual. I aquesta música d'on diríeu que ve? 93048-5321. I també hi ha el que és la teca misteriosa. Busquem el nom d'una amanida que porta molt més que enciam i té relació amb la ruta. Aquesta ruta que ha començat a Montserrat i que ara marxa cap a La Côte-Saint-André, una petita vila d'Alvèrnia, Roanne-Alps, bressol 1803, del cèlebre compositor romàntic Héctor Berlioz. Casa natal molt ben conservada que acull el Museu Héctor Berlioz, creador de joies com aquest nocturn a dues veus.

Això és una carícia perfumada, per favor. El Nocturne a dues veus, de Berlioz, delicadíssim, íntim, tema de 1828, era aleshores ben jove i vivia a París, a dues veus, amb acompanyament de guitarra. Una raresa, però amb sentit, perquè es veu que Berlioz no tocava el piano. I a diferència d'altres compositors, no va ser mai un nen prodigi. El seu pare, de fet,

0: No volia un fill músic, ja veus la situació. No, no, de música, res. I no el va escriure mai a piano. De forma autodidacta, però, va aprendre harmonia i a tocar la guitarra i la flauta. I una curiositat, la seva promesa el va enganyar i es va casar amb un fabricant de pianos. Com és la vida, eh? I Berlioz no s'ho va agafar gens bé i va planejar disfressar-se de criada i assassinar-los a tots dos. Però, afortunadament, no, la sang no va arribar al riu i se'n va desdir. Ens alegrem. Aquesta música misteriosa ja ens l'ha encertat més d'un oient, però fins que no ens ho digui alguna antena, no ho donarem per vàlid. Tenim ganes de sentir la veu, perquè aquest programa sí que té vida a través d'altres, doncs, camins de comunicació, no? Com el 607-473-05. Però la veu de l'oient és important.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I, per cert, el nom sona amanida, però porto molt més que enciam. Té relació amb una de les localitats on anirem. I potser serà a Berna, perquè deixem la Côte Saint-André i ens n'anem a Berna, capital de Suïssa, amb l'os com a símbol. El fundador, el duc Bertolt V de Zähringen, va prometre posar-li a la ciutat el nom del primer animal que caçés. I sí, va ser un os. En alemany, os ist bar, bar. Avui en dia, a més de veure ossos a l'escut i a les banderes, pots visitar el Barren Park, a la vora del riu Aar, lluny d'una família d'ossos protegits que es poden veure. A Berna fa 43 anys hi va néixer la cantautora Sophie Hunger.

Sophie Hunger i Walzer von Niemann, valsos per a ningú del segon disc d'estudi Monday's Ghost o Fantasma del dilluns de 2008, número 1 de les llistes d'èxits a Suïssa i també ressò internacional. És de les poques cançons que Hunger canta en alemany, sol fer-ho en anglès o francès. Tria l'idioma segons l'objectiu. L'anglès diu que el troba més musical, el francès més poètic i l'alemany més directe, privat i protector. D'infantesa nòmada per la feina del pare, diplomàtic, i ara mateix aquí, a Berna, a Suïssa. I quina és aquesta música misteriosa? 93-048-53-21 i el 607-470-305. I el meu nom sona amanida.

0: però porto molt més que enciam.
1: Catalunya Música.
2: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: I pensant en aquesta teca misteriosa, em ve a la ment que ja no apareix tant a les cartes aquest anunciat, eh? Inclou verdures fresques, crues. També hi ha potser algun adobat, com tàperes, ou dur, anxoves i de vegades tonyina. Però no ampliem el tema perquè deixem Berna ara mateix i volem enfilar cap a Augsburg, al sud-oest de Baviera, de les més antigues ciutats. Fa 500 anys allà hi va néixer una mena de lloguer social per tal que els ciutadans catòlics empobrits tinguessin un lloc digne on viure. Doncs la iniciativa segueix vigent, mateixes condicions de fa 500 anys. Les famílies residents es veu que abonen un lloguer anual que no arribaria ni a l'euro. Però cal haver viscut, això sí, a Augsburg un mínim de 2 anys, ser catòlics i, atenció, resar 3 oracions al dia. Un Pare Nostre, una Ave Maria i un Credo. I a les 10 de la nit es tanquen les portes del barri i qui arriba tard paga una petita propina al vigilant per poder entrar. Com és tot plegat, eh? El complex que es diu Fuggerei i el formen prop de 70 cases i 150 apartaments. I a Augsburg hi va néixer fa 46 anys el pianista i compositor Tim Hallhoff. Fixa't com sona.

0: Un Leven. El cor i la boca i l'acció i la vida. Tremenda cantata de Johann Sebastian Bach amb adaptació per a violí solista, quintet de cordes i piano. Amb la violinista noruega Elfbor Hemsing, el Norwegian String Quintet i Tim Hallhoff, aclamat pianista i compositor de jazz que difumina les fronteres entre el jazz clàssic i la música de cinema.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Aquí estem, a 2:45 de nou, en un dia històric pel que fa doncs, a molts aspectes que es noten, es perceben, no? es copsen a l'ambient. I saludem la gent que ara es troba circulant a qualsevol punt de la xarxa viària d'aquí, d'allà o de més enllà. Gràcies per triar Catalunya Música. Estem buscant una música que fa així. I ens agrada doncs, que hi ha gent que participa i va dient la seva i alguns doncs, l'han endevinada, però també tenim ganes de sentir a través de l'antena com algú l'encerta. El telèfon és el 93-048-5321. També busquem una teca misteriosa que respon a aquesta pista. El meu nom sona amanida, però porto molt més que enciam. I d'Augsburg ens n'anem a la capital, anem a Berlín, una mica repartida pel planeta després que amb la caiguda del mur, el 1989, trossos d'aquesta estructura de formigó doncs s'escampessin arreu. Potser algú de vosaltres en teniu una casa. N'hi ha més pel món que la mateixa pròpia ciutat. Per cert, abans de la Segona Guerra Mundial a Berlín hi havia un famós club que ho estava petant. El Mocha FT, conegut pel seu luxe, pel seu estil art déco i una de les primeres escales mecàniques de la ciutat. Aquesta peça ha cobrat molta força per una sèrie que TV3 ha emès. Fixa't com sona.

0: Suasha Zoustau, amb l'actriu i cantant lituana de Babylon Berlin, Zeberija. Tema central d'aquesta sèrie, producció de la televisió alemanya amb la Mocha FD Orquestra, creada expressament per a la ficció i que gràcies a l'èxit doncs segueix en actiu arreu del món.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I aquí estem, camí de tres quarts, som a Berlín, amb una música misteriosa i amb una segona que s'obre ara mateix. 93048-5321 o 607-470-305. La teca misteriosa, el meu nom sona amanida, però porto molt més que enciam. I de Berlín marxem a Helmond, als Països Baixos. Els habitants que tenen gats reben el sobrenom de Cakehavers. L'origen es veu que és un misteri. La llegenda diu que en temps de fam, la gent de Helmond cuinava gats fent-los passar per llebres. És ben millor de gat per llebre, no? El plat, i atenció, l'anomenaven llebre de teulada. Quedava molt bé. Què hi ha avui, a llebre de teulada? Avui els ciutadans porten amb orgull el fet i pel carnaval el símbol felí triomfa. The Helmond és un dels grups de jazz menús de referència. Són el Rosenberg Trio.

0: bé. Que bé que es posen aquests ulls negres, Les Yeux Noirs, romança tradicional russa del 19, i Django Reinhardt la va accelerar, unes gotes de swing per aquí, i zas, una mena d'himne universal del jazz manouche, quan el 2017 el director francès Étienne Comart va portar a la pantalla la vida de Django. Va comptar amb els Rosenberg Trio, que són referència mundial. Els Rosenberg van néixer a la comunitat gitana Sinti de Helmond, Països Baixos, on hi ha aquest virtuosisme innat. Cap dels tres membres sap llegir partitures, però els germans Stokelo, guitarra solista, i Nuche, guitarra rítmica, i el cosí Noni Rosenberg se'ls considera hereus directes del llegendari guitarrista Django Reinhardt. El màxim reconeixement de la seva carrera va arribar quan el violinista francès Stéphane Grappelli els va apadrinar.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: Aquesta música 2 la vol endevinar el Pere de Piera. Pere, benvingut.
2: Hola, bon...
0: Estàs al millor lloc per la cobertura, ja ho noto. Sí. Molt bé, doncs. Com? No et sentim gaire bé, però digues tan sols el títol de la peça. A veure. Ha anat molt bé perquè ho hem entès tot. Ho hem entès tot. Posa't a l'altra orella, al telèfon, a veure què tal.
2: No, no és res. No tinc massa cobertura.
0: Això és el joc dels disbarats. Bé, doncs, no te'l canvies d'orella, no?
2: Bé, no, l'he mogut una mica. Ja, si m'ho veig...
0: No tenim cobertura. Així li donarem més emoció. Pere, una abraçada gran i que vagi molt bé.
2: Igualment, d'altres...
0: Adéu-siau. Tornem a escoltar uns instants aquest so. I per on aniria la cosa? Nosaltres deixarem Helmond i marxarem cap a Cherbourg, a la Manche, Normandia, ciutat portuària amb una de les badies artificials més grans del món, unes 1.500 hectàrees. El 10 d'abril del 1912, el mític transatlàntic RMS Titanic hi va fer la seva segona i última escala continental. A Cherbourg s'hi va rodar una pel·lícula musical ben singular, una mena d'òpera cinematogràfica, amb una banda sonora encisadora. Ben segur que us sonarà.

0: Això és una vaixella de porcellana pura. Els paraigües de Cherbourg, 1964, pel·lícula dramàtica, musical, romàntico, franco-alemanya, de Jacques Demy, 1964. Primer paper rellevant per Catherine Deneuve. Música del compositor francès Michel Legrand, cantada de principi a fi, i els productors es veu que es pensaven que el públic se'n riuria, però acabà captivant arreu. Palma d'Or a Cannes i 3 nominacions a l'Òscar.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I ara em sembla que el Pere de Piera, a part d'escoltar-lo bé, ens endevinarà totes dues músiques. Pere, benvingut.
2: Hola.
0: Ara sí, has pujat una mica amunt, eh? Has buscat una zona ben, de cobertura.
2: Ben retrobats de cobertura, eh?
0: Està molt bé. Pere, a quina música fa referència això? Aviam.
2: Un hombre y una mujer. La pel·lícula francesa...
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: La pel·lícula francesa, també dels anys 60, no recordo ben bé l'any, si era el 64, 65 o 66, però està per dir.
0: I tant, i tant.
2: El compositor, si no recordo malament, era en Francis Lai.
0: Perfecte, perfecte. Rodó, rodó, rodó. Molt bé, sí, molt bé. Sí, sí. Pere, i aquesta primera segur que també la coneixes, a veure...
2: Sí, sí, que la conec, sí, i tant. De seguida, les dues. Les dues les he pescat de seguida.
0: A veure com les es dues. Diu aquesta.
2: Doncs és la de l'Havanera de Carmen.
0: I tant!
2: Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Pere, t'agrada la música.
2: El títol no el recordo ben bé, però és algo d'un ocell, del rossinyol o alguna cosa així, sembla que fas ment el títol en si.
0: Sí, sí, sí, després l'escoltarem i ho explicarem, tot això, perquè ens queda de pas. O sigui que, enhorabona, Pere. Vols aprofitar per fer arribar algun missatge a algú?
2: Doncs mira, saludar la meva senyora, que també us deu estar escoltant ara, perquè també s'ha mig enganxat també igual que jo al programa.
0: Ah, que bé. Com es diu ella?
2: Montserrat.
0: Montserrat.
2: La saludem. Nom típic català.
0: La saludem des d'aquí.
2: Molt bé, molt agraït.
0: Enhorabona i per molts anys, ja saps que tens un premi de dedicatòria.
2: Molt bé.
0: Que vagi bé.
2: Adéu-siau. Adéu-siau.
0: Ens falta la teca misteriosa, també té relació amb una ciutat de les que doncs, formen part d'aquesta ruta, i avancem que no és Cherbourg. No és Cherbourg aquesta referència a una amanida. Porto molt més que enciam, diu. De Cherbourg ens anem a Sant Sebastià, una de les ciutats del món amb més estrelles Michelin per metre quadrat, només superada per Kyoto, al Japó, i competint colze a colze amb París. Arsac, Aquelarre o Berasategui són temples gastronòmics, i Sant Sebastià sedueix per molts altres aspectes. I influeix, doncs, per exemple, que va haver de ser reconstruïda. Va ser durant la retirada napoleònica. Les forces angloportugueses amb suport espanyol van assetjar la ciutat, ocupada doncs, com havia estat pels francesos, i després de conquerir-la es va produir un gran incendi i saqueig. I fa 41 anys, allà hi va néixer a Sant Sebastià Judith Jauregui, pianista de referència.

Això és Bucato di Cardinale, amb la pianista donostiarra Judit Jáuregui i l'andante Spinato opus 22 de Frédéric Chopin. Spinato, literalment aplanat, llis, Chopin volia un mar de calma, una línia melòdica sense estridències, i Judit Jáuregui ho copsa amb categoria. Amb 4 anys va començar amb el violí, però es veu que el va avorrir de sobte. I tot fa pensar en la seva professora, que es veu que la pressionava dient que li tallaria els dits si no ho feia bé. No, això no va agradar. I va engegar el violí a pastar fang. I es va passar al piano. I mira, ho està patant. Fa uns anys va crear un projecte de fusió fascinant anomenat Chopin Chopin al costat del pianista de jazz cubà Pepe Rivero Trio. Aquí estem, a Sant Sebastià, i no vull deixar de felicitar el Joan de Sant Celoni o la Roser d'Almacelles o la Montse de Barcelona, que a través del WhatsApp ens han encertat aquestes músiques. Queda pendent aquest meu nom que sona amanida, però porto molt més que enciam. No és de Sant Sebastià i potser serà de Sant Andreu, perquè ara tornem momentàniament cap a casa, just a les 9, passant per Sant Andreu del Palomar, que és un dels barris amb orgull veïnal de tot Barcelona, ja que havia estat un municipi independent i va néixer, tot i que no hi va poder viure gaire anys, el tenor Eleni Barjau, artísticament Carlo del Monte.

0: Bravo! Quin brindis de la Traviata de Verdi en una gravació espectacular històrica de 1959, si sembla feta fa un parell de dies, sota la batuta del llegendari Tulio Serafín i amb Victòria dels Àngels, una de les grans violetes de la història de l'òpera, i Carlo Del Monte, tenor originari de Sant Andreu, que va fer fortuna a Amèrica després que la seva família s'exiliés per la Guerra Civil. I avui, per cert, Santa Margarida d'Escòcia, felicitem la seva filla, és oient del Fixa't, Margarita Barjau, per ella i les persones que ho celebreu avui.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs sí, mira, tranquil·lament, aquí és Sant Andreu del Palomar, però ara marxem cap a Sevilla. Inspiració per Carmen, òpera de Bizet basada en la novel·la de Pròsper Mérimée. Sevilla és un personatge més, descrita per Bizet com a ciutat exòtica, passional, folklòrica i fosca. I aquesta venera és tot un símbol de l'Espanya passional que imaginaven els francesos.

0: Rebel. L'amor és un ocell rebel de l'Havanera de Carmen, una de les àries més famoses. Carmen avisa que l'amor no és per domesticar ni lligar. I si tu no m'estimes, jo t'estimo, i si jo t'estimo, vés en compte. Bizet volia un ritme seductor i exòtic, clarament espanyol, i va adaptar una melodia popular folklòrica, El Arreglito, del compositor basc Sebastián Iradier. Bizet va reconèixer aquesta autoria als crèdits.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Doncs sí, som aquí a Sevilla, tranquil·lament, i ara marxarem a les Balears, amb un dels llacs subterranis més grans del món, el llac Martel, de Mallorca, 115 metres de llarg i 30 d'ample, i amb el segon port natural més gran d'Europa, el de Maó. Són més de 5 quilòmetres i una amplada mitjana de 240 metres. Les Balears sedueixen per molts aspectes. No paren d'inspirar artistes des de fa molts anys. Un exemple.

0: el ball Balears. Le Bal au Balear, 1953, una joia de la chanson francesa, amb la cantant i actriu Lina Renault, aleshores estrella rutilant, representava la França alegre, moderna i glamurosa que volia oblidar traumes de la Segona Guerra Mundial. Triomfaria a Las Vegas amb Louis Gasté, Lulu Gasté, més conegut, marit i gran impulsor de la carrera de Lina Renault. Amb Le Bal au Balear es descriuen unes illes plenes de glamour i festa, que és llavor de la manifestació turística que es viu avui. Per cert, la plataforma Menys Turisme, Més Vida crida a col·lapsar Palma el 26 de juliol.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell solar.
0: I tant! I de les Balears a la Riviera Francesa, on pràcticament acabarem la ruta d'avui, i anem en concret a Nissa, joia de la Costa Blava, i d'aquí la teca misteriosa, l'ensalada niçoise. Últimament no apareix tant a les cartes, eh? Recordeu que la veiem sovint, l'ensalada niçoise. Podríem dir l'ensalada nisarda. En occità provençal, niçoise, típica d'aquella regió, verdures fresques, tomàquet, pebrot, verd i vermell, de vegades cogombra, api, embrac...

blanca, carxofa tendra crua, potser algun adobat com tàperes, ou dur, anxoves i de vegades tonyina, ceba, alls, olives, amb oli d'oliva i aromatitzat amb alfàbrega fresca. I mira, se m'ha despertat una mica la gana amb tot això, eh? Doncs va, que de les ciutats de darrera incorporació a França, Nice n'és la referència, perquè durant segles va pertànyer a la dinastia Savoia i al regne de Sardenya, però no va ser fins al 1860 que el territori va ser cedit a la França de Napoleó III. Per cert, si passeges pel centre de Nice a les 12 del migdia en punt, sona una explosió. No t'espantis, és una tradició que es manté des del 1860. Es deu a un aristòcrata escocès, Sir Thomas Coventry, que es veu que hi passava els hiverns amb la seva senyora. I com que ella es descuidava de l'hora i sempre arribava tard a dinar, va dir, escolta'm, vaig a demanar permís a l'Ajuntament per fer disparar una canonada, un petit canó des del turó del castell, cada dia a les 12 en punt per recordar-li que calia tornar a casa. Això és allò també que diuen a qui fuma, qui té duros fuma puros, eh? Perquè li devien permetre fer això perquè el senyor tenia virolla. Si no, què diu aquell que tirem una bala de canó perquè la seva senyora no se'n recorda d'anar a dinar? Per favor, eh? Avui dia es manté aquest costum i a Nice el 1932 hi va néixer Monsieur Francis Lee,

Sí, senyor, aquest Dabadabadà va fer fortuna. Un home i una dona i banda sonora del 1966 per a la pel·lícula homònima, volem dir, del director Claude Lelouch. Música de Francis Lee, i a falta de pressupost, Lee va compondre i gravar les cançons abans de començar el rodatge. Lelouch filmava amb un magnetòfon, amb la música tot drap, el so d'aquesta melodia. Va, va, ale, ale! Vinga, tothom cap allà. La música va dictar el ritme del film i no al revés. Francis Lee va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora original. Camí de...

de 2 quarts, que és quan ens acomiadarem, i ara aquests minuts que resten serà l'hora dels adeus amb el Marc August de Ridaura la Garrotxa. Ens escolta cada vespre al costat del seu ramat, cabres...

0: Doncs es trobava més bé el bestiar.
1: Sí, de fet jo estic molt content de poder fer aquesta trucada perquè som oients assidus de la vostra emissora, perquè a mi m'havien dit, jo havia llegit de fet, que si posaves música clàssica, els animals, les cabres, les ovelles, feien més llet. Però vaig provar-ho i vaig descobrir que no millorava la producció, però sí que estaven molt més tranquil·les. I des de llavors, ja farà uns 10 anys, a casa, bueno, aquí al corral, durant el dia, sempre tenim Catalunya.
0: Vaja. Ets aquí?
1: Sí, sí.
0: Val. I teniu Catalunya Música mentre tens el bestiar al corral?
1: Sí, sí.
0: Et sentim malament. Quina pena. A veure si podem aconseguir una millor comunicació. Podríem fer una cosa mentre l'Anna intenta localitzar-lo. Diego, ja que avui Gaudí és present fa 10 anys, què dic 10 anys, fa 100 anys de la seva mort, ara mateix està acabant, la missa acaba d'acabar i és un dia tan simbòlic, en aquest temps per què no escoltem aquell donar-se uns segons

0: és de Gaudí, el musical, Albert Guinovart, la música, i recuperem la comunicació amb el Marc August. Marc, benvingut una altra vegada.
1: Gràcies, a veure si ara em sentiu
0: bé.
1: Sí,
0: a veure, el cas és que deies que vares decidir posar Catalunya Música al Corral i no és que donessin més llet, però elles se sentien més tranquil·les. Com ho vas notar, això?
1: Doncs ho vaig notar perquè me les trobava totes assegudes, tranquil·les i calmades, i perquè les veus, perquè jo les conec, al final vivim aquí amb el Ramat i veus que hi ha un ambient diferent. Des que hi ha Catalunya Música estan més tranquil·les, és tot més de bon fer. A mi em fa molt content, la veritat.
0: Que bé, i tu com vas entrar en el terreny de la música?
1: Bueno, jo havia fet música des de petit, des de que tenia 7-8 anys m'havien apuntat a música i sempre m'ha agradat molt. No he parat mai d'escoltar-ne i de tocar, i llavors és una cosa que, evidentment, quan ja l'has mamat des de petit, doncs no la pots abandonar. Això sempre t'acompanya.
0: Això és un llegat dels pares, no?
1: Sí, sí, sí, és culpa dels pares, això sí.
0: Clar. I a casa ja teníeu bestiar quan eres petit?
1: No. La dèria del bestiar em va venir a mi sol. Jo, quan era petit, al poble hi havia dos pastors, i jo els veia, els anava a acompanyar, i d'anar-los a acompanyar, doncs em va venir l'afició, i vaig decidir que quan fos gran, si havia de treballar d'alguna cosa, volia que fos fent de pastor. I mira, aquí estic.
0: I quin balanç en fas després d'aquests anys?
1: Bé, jo estic molt... molt content, és una vida que m'agrada molt, però alhora també cal dir que és una vida molt dura, més dura del que la majoria de gent es pensa, i que no és fàcil, és difícil poder fer aquesta feina avui en dia.
0: I la principal complicació, per on ve?
1: Ui, et podria fer una llista molt llarga, eh? En tenim moltes, sobretot la burocràcia, la competència deslleial, bueno, totes aquestes coses que ja se solen repetir, però no milloren gaire amb els anys. I al final també que és una feina que és molt, molt sacrificada. I has de ser-hi cada dia, de dilluns a dilluns, tots els dies de l'any. Elles han de menjar cada dia, per tant et necessiten cada dia, i sobretot quan fem aquest maneig extensiu o els pastors que sortim a pasturar, evidentment això requereix molta, molta dedicació, que si no és gaire recompensada, diguéssim, per la part econòmica o per la resta, doncs, que, evidentment, ho fa tot una mica difícil.
0: Has pensat en algun moment que t'havies equivocat?
1: No, que m'havia equivocat no ho he,

0: pensant mai. Sí que en algun moment m'he plantejat de que si havia de buscar alguna altra manera de viure, m'ho podia plantejar, perquè al final la vida, les coses no han de ser blanques o negres, però a mi el que em fa feliç és això. Jo sóc molt feliç aquí amb el bestiar i per poc que pugui ser una mica rendible, per poc que pugui ser una mica viable, és una cosa que no la vull deixar mai.
1: Quin honor. I com et podríem... No sé si és possible visitar-te, si tens també venda de productes de la teva, doncs, factoria, per dir-ho així.
0: O sigui, visites no en fem nosaltres, perquè bàsicament, com que sóc jo sol amb el bestiar, és una mica complicat arribar tot. N'havia fet, fa anys, però ara no fem visites, però sí que venem formatge, i el venem tot aquí a la comarca, aquí a la Garrotxa. És a dir, que si hi ha algun oient que sigui de prop de la Garrotxa, que vingui de visita a la Garrotxa, doncs a moltes botigues i restaurants de la comarca trobaran els formatges, que són formatges de Ridaura, que és el nom del poble.
1: I aquesta és la referència, Ridaura?
0: Exacte, sí.
1: Que bé, que bé. Escolta'm, Marc August, relacionant-te amb el bestiar, imagino que deus arribar a conèixer-los una mica tots, no?
0: Home, no, una mica no, del tot, del tot. La gent això li sorprèn molt i se'n riuen molt, però jo sempre ho dic, jo a tots els animals, tant les cabres com les ovelles, jo les conec a totes, d'una en una, perquè al final cada una té el seu caràcter, cada una té els seus trets distintius, i al final convius amb elles tot el dia i evidentment les coneixes, sí, tant i
1: I
0: tant,
1: te les acabes...
0: com un grup de persones,
1: Exacte, te les acabes estimant més del que podries imaginar, no?
0: Sí, clar, sí, i tant. Amb totes les contradiccions, perquè al final també nosaltres també mengem la carn, és a dir, també ens mengem el cabrit i també ens mengem
1: Clar,
0: el xai,
1: clar. Que fort.
0: però és aquestes contradiccions, estimar-ho i
1: Clar.
0: alhora entendre el rol dins de la natura, per dir-ho així.
1: Que bé, ens agrada moltíssim, Marc August, de tenir-te entre els oients i conèixer amb aquesta serenor i tranquil·litat i allò que se'n diu frescor, no?
0: Sí.
1: La teva història relacionada 100% amb la música i amb un
0: Sí,
1: tema que
0: sí.
1: ens has triat. Presenta'ns el tu, The Curly Strings.
0: Mira, he triat un tema una mica peculiar i poc conegut, però és una cançó que a mi m'agrada molt, que és una cançó que jo la vaig sentir per primer cop a Estònia, que jo hi havia anat a estudiar, perquè havia estudiat història, i he tornat algunes vegades per a temes musicals, perquè fan un festival de música folk a l'estiu en una ciutat que es diu Viljandi, i alguns dels membres d'aquest grup jo els havia conegut en aquest festival, i és una cançó que m'agrada molt i molt. És una cançó molt bonica, la lletra és molt llarga, és molt difícil de traduir, però parla una mica de la vida, dels camins de la vida i de la importància de mantenir viva la llengua i d'estimar la terra, que al final és una cosa que ens uneix tant països petits com Estònia amb Catalunya o els països catalans.
1: Doncs així, amb el Marc August de Riudaura a la Garrotxa i aquest tema, Elomanc, de Curly Strings, ens acomiadem. Vols enviar algun missatge més, Marc August?
0: No, només, mira, aprofito ja que tinc l'altaveu per donar ànims als pagesos, si n'hi ha algun que ens estigui escoltant, i a la resta de la gent també animeu-vos a buscar productes locals de proximitat i a cuidar el país.
1: Gràcies per ser-hi a tots. Una abraçada i bon vespre.
0: Bona nit.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Fins aquí. Música sense paraules. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
5: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals, un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre, documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. El contrabaixista britànic Orlando Le Fleming homenatja un dels seus herois, Wayne Shorter, en un ambiciós projecte en dues parts. La primera, The Unfamiliar, gravada amb una banda americana, la va publicar el 2022, i la segona, Wandering Talk, gravada a la Gran Bretanya el 24. Avui us proposo la música d'aquests dos àlbums del projecte Romantic Funk d'Orlando Le Fleming. Benvinguts. Benvinguts.

Don't Dwell on It, tema que enceta el nou àlbum del baixista Orlando Le Fleming amb la banda britànica que integren Philip Dizak a la trompeta, al saxo hi sentíem Nathaniel Feusi, el pianista Tom Coley i el bateria James Madren.

Spots of Time, un altre dels temes d'aquesta nova entrega d'Orlando Le Fleming, música dedicada a l'esperit del saxofonista Wayne Shorter, incorporant sons elèctrics per visitar el repertori que Shorter creava a principis dels anys 80 amb els seus projectes de fusió. I amb temes com aquesta balada, Plaza Real.

Plaza Real, balada de Wayne Shorter reinterpretada pel quintet del baixista Orlando Le Fleming. El músic britànic es va establir a Nova York a principis dels 2000 i l'any 23 va retornar a la Gran Bretanya i amb aquesta banda que ha creat a Londres segueix el projecte que ja havia iniciat a Nova York, el Romantic Funk, la primera entrega del qual publicava l'any 20.

El baixista Orlando Le Fleming i aquest quintet romàntic funk que visita el so dels projectes fusió dels anys 80 amb el seu repertori, homenatjant així els inventors del gènere. Figures com Miles Davis i Wayne Shorter que inspiren les noves versions de Le Fleming. The Unfamiliar és la primera entrega d'aquest projecte, el publicava, com us deia, l'any 20 a Nova York.

Primer el mite del progrés i l'hem enllaçat amb Struggle Session o Sessió de Lluita, música del baixista Orlando Le Fleming, pensada específicament per als membres d'aquest quintet novaiorquès, el Romantic Funk, que eren Philip Disac a la trompeta, Sean Whalen als teclats i sintetitzador, Nate Wood a la bateria i amb Will Vinson al saxo, aquest músic amb el qual Le Fleming comparteix també el seu projecte de trio, Lowell Trio.

versió de l'estàndard We'll Be Together Again. La feien el baixista Orlando Le Fleming, el guitarrista Lage Lund i el saxofonista Will Vinson. És el jazz cambrístic de Lowell Trio, una banda creada a Nova York el 2013 amb la idea d'explorar el repertori de l'American Songbook des d'aquesta tímbrica diferent.

lectura cambrística de l'estàndard From This Moment On, una cançó de Cole Porter que el Lowell Trio ha afegit al seu repertori. Lowell Trio, que no només centra la seva recerca en la música dels clàssics, sinó que també incorpora cançons menys conegudes d'alguns dels grans noms del jazz modern.

All Across the City, tema que versionava Lowell Trio i que és original del guitarrista Jim Hall. Aquesta altra, Glass Light, és també d'un guitarrista, de Russell Malone.

Gaslight, una cançó del guitarrista Russell Malone en la versió del Lowell Trio, és a dir, del baixista Orlando Le Fleming, el guitarrista Lage Lund i el saxofonista Will Vinson, que per tancar la sessió acompanyen el vocalista Kurt Elling en aquest tema original, Life of a Party. Demà més, bona nit.

Us convidem ara a sentir la sonata per a flauta i piano FP 164 de Francis Poulenc. Ens acompanyen Patrick Galois, flauta, i Pascal Roger, piano.

0: Patrick Galois, flauta, i Pascal Roger, piano, ens oferien la sonata per a flauta i piano FP 164 de Francis Poulenc.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir la sonata per piano número 23, Appassionata, opus 57 de Ludwig van Beethoven, interpretada pel pianista Claudio Arrau.

El pianista Claudio Rau ens ha interpretat la sonata per piano número 23, Appassionata, opus 57, de Ludwig van Beethoven.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara amb el cicle de Nadales Dancing Day, dia de ball de John Rutter. Ens acompanya el cor infantil Amics de la Unió, dirigit per Josep Vila i Jové, en l'enregistrament que en van fer l'any 2012.

0: S'acaba aquí el cicle de Nadales Dancing Day, dia de ball del compositor londinenc John Rutter, una obra estrenada l'any 1974 a la catedral de Coventry, que està basada en melodies tradicionals angleses. Sentíem Mariona Montpart, nena solista, Elsa Hackett, nena solista, Esther Pinyol, arpa, Ferran Carceller i Feliu Rivera, percussió, i el cor infantil Amics de la Unió, sota la direcció de Josep Vila Jové.
1: Nocturn. Tot seguit us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re menor, opus 47 de Jan Sibelius, una obra d'un perfum nòrdic irresistible que ens oferirà la violinista en Sophie Muta amb la Capella Estatal de Dresden dirigida per André Previn.

Acabem de sentir el concert per violí en re menor, opus 47 de Jean Sibelius, interpretat per la violinista en Sophie Muta, amb la Capella Estatal de Dresden.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra de Johannes Brahms per continuar la nostra programació. Sentim el quartet de corda número 2 en la menor, opus 51 número 2, en la versió del quartet Casals.